0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Arriba la 52a edició de la Revetlla de Sant Joan a Montornès. La cultura popular, la música i l'esport repeteixen com alguns dels elements que són protagonistes de la programació de les activitats de Sant Joan 2026. El Departament Municipal de Cultura i Festes, amb la col·laboració de la Comissió de Festes de Montornès Nord, ha aglutinat al voltant d'una veintena de propostes per totes les edats i per tots els gustos. En principi, segurament que és així, però per saber més detalls hem tornat a convidar a la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes a l'Ajuntament. Bon dia, Mercè.
3: Bon dia, Núria.
2: Què tal?
3: Molt bé, i tu?
2: Doncs també, contenta que estiguis aquí amb nosaltres i de fer allò 5 cèntims de tot el que té a veure doncs, amb la nostra festa revetlla de Sant Joan. Parlem una mica, no? Explica'ns, Mercè, cap a on anem en aquesta proposta de Sant Joan.
3: De Sant Joan. Mm. Doncs les festes del barri de Montornès Nord, com deies tu ara, no? És la 52a edició, no?
2: 52 anys,
3: 52 anys, que anava a dir, alguns no havien nascut, però sí, ja hi eren per aquí. Bueno, alguns érem en altres poblacions, però sí, ja eren per aquí pel món voltant. I és veritat que tenen una arrel molt, molt marcada dins del barri, i des de fa 10 anys la comissió doncs, va agafar aquest relleu i treballa conjuntament, com veies, amb l'Ajuntament. No? Treballem amb el Departament de Cultura i Festes i tirem endavant doncs, aquestes festes. I doncs, com ve sent habitual, comencem una setmana, un cap de setmana abans, i s'allarga uns dies després de Sant Joan. El programa és bueno, una mica llarg. Bueno, llarg. Bueno, està bé, però que intentem que sigui això, durant dos caps de setmana, doncs poder-ho allargar i encabir més activitats.
2: Sí, la veritat és que ens has portat al programa i veiem que té grosso, que té...
3: N'hi ha una miqueta de tot, no? N'hi ha una miqueta de tot. N'hi ha activitats, com deies, esportives, no? Que aquest dissabte comencem amb la marxa nocturna, que també doncs, ja té 9 anys de vida,
2: anys, eh?
3: que són anys.
2: I a més que s'ha convertit en un clàssic i que té moltes persones que gaudeixen d'aquesta activitat.
3: Sí, a més té la particularitat no, que és nocturna no, i que potser no n'hi ha tantes. I llavors també el recorregut és prou interessant. Doncs venim a acabar doncs, l'espai sociocultural, socioesportiu de Montornès Nord, i en allà doncs, ens esperen la gent de l'atletisme amb un entrepà, una beguda i compartir també amb els veïns aquella estona d'entrepà i tot això. I això és el primer dia no?, per iniciar una mica.
2: Aquest any tenim alguna novetat o ens quedem amb totes les propostes clàssiques que ja coneixem?
3: En principi tenim les propostes clàssiques, sí que tornem a convidar el circ a les festes de Sant Joan, i el diumenge, dia 21, hi haurà circ a la plaça del poble.
2: Ah, sí?
3: Sí, és de tant en tant venen a contractem el circ, perquè és veritat que és una disciplina que potser no ens recordem gaire, però que és molt entretinguda i que agrada molt a la mainada i a les famílies. Doncs enguany hem tornat a fer aquesta aposta pel circ de carrer, i bueno, creiem que serà molt, molt entretinguda i això és molt divertida.
2: Doncs repassem una mica també, perquè suposo que ara ja està tot enllestit. Vull dir, la logística ja està fent el seu paper, no?
3: La logística que no és gens fàcil, perquè a més coincideix aquestes dates en finals de curs d'escoles i d'altres doncs entitats, no? Que també doncs, finalitzen aquesta etapa. I la logística és complicada amb tot el tema de taules, cadires, de veres, aquesta
2: història
3: és complexa.
2: Sembla que passa sol, però no.
3: No, necessita una miqueta de carinyo i de sèrie a sobre. Doncs, com deies, hi havia el Departament de Cultura i Festes, però també s'ha aprofitat doncs, a esports i, en aquest cas, també l'àrea social per poder encabir alguna altra proposta dins de la programació. Llavors, dissabte, com dèiem, hi havia la marxa nocturna, i diumenge, doncs, a l'àrea social han preparat un cinema a Montbarri, doncs, per... és obert a tothom, però principalment per gent gran. Al darrere d'aquesta proposta de cinema hi haurà un fòrum on es podrà xerrar una miqueta sobre el que hem vist i com valorem, bueno, el que és un fòrum, no? Parlar-hi una miqueta.
2: D'aquest tema,
3: tema. Llavors, ja tindríem aquest primer cap de setmana, que és l'inici, no?, per anar agafant una mica de força, no? Doncs el tindríem cobert. Llavors, com deies això, doncs també, doncs... la gent de joventut, també dins del programa Cosmos, també s'ha afegit al programa amb el Football Day, que es farà en el Cruyff Court i que...
2: Bueno, és un dia de futbol.
3: És un dia de futbol.
2: Per tothom?
3: És per al jovent, principalment, que són els promotors de l'activitat, que està dintre del Cosmos, que ja saps què són, no? Els processos participatius que en tenim amb diferents edats i que... doncs han cabès moltes activitats que són propostes dels mateixos joves o de la gent més gran, en el cas dels més 30.
2: Dijous 18 de juny a les 5 de la tarda al Cruyff Court.
3: Al Cruyff Court.
2: Molt bé.
3: I després ja comencem amb el gruix de les activitats de Sant Joan. El dia divendres 19 hi ha un clàssic, que això també és com molt,
2: és veritat,
3: molt esperat, per, sobretot per la gent gran, no? La trobada que fem al casal de la gent gran de Montornès Nord, que ens ensenyen tot el que han estat practicant, aprenent durant aquests mesos de tardor, hivern i primavera, no?, amb els tallers. I llavors es farà la inauguració, això, el dia divendres, a les 18 de la tarda, i tothom convidat també a veure, doncs, les meravelles que fan la nostra gent gran del poble.
2: Sí, que té unes mans que són una meravella i que tenim oportunitat d'anar i fins i tot conversar moltes vegades amb ells i amb elles, no?, que estan allà.
3: Que són una font de sabidoria, sí. Perquè en saben moltíssim i tenen una creativitat molt, molt maca i, bueno, i és molt, molt divertit de compartir amb ells aquesta estoneta plegades. En acabar, doncs, ens anirem al pati i al porxo de l'Escola Marinada, que ja des de fa uns anys fem allà el recital de poesia, que ens queda un racó així molt, molt agradable, molt fresc, perquè també és veritat que Sant Joan és sinònim de calor.
2: És veritat.
3: I aprofitem, doncs, per fer el recital en memòria del Bernardo López, que, bueno, que ja va traspassar fa uns anys, però que ens ha deixat aquesta empremta i que continuem amb aquesta, bueno, amb aquest recital que aglutina un munt de gent, perquè sembla que no, però el mobilitzen, hi ha un grupet que ja es conserven d'un any en un altre i treballen durant tot l'any per preparar aquest recital. I la veritat que és molt, molt bonic, perquè tenen, bueno, fan les seves trobades, les seves propostes envers quin tema faran. Jo crec que està molt bé que continuïn, no?, tenint el record del Bernardo i puguem continuar fent el recital.
2: Clar que sí. Doncs concretament divendres 19 a les 7 de la tarda a l'Escola Marinada.
3: A l'Escola Marinada.
2: A la fresca, recital de poesia Bernardo López. Anem a dissabte.
3: No et descuidis, ah, no? No et descuidis, ah. que hi ha un espai també per als més petits. A la plaça del poble és també part ja de la programació. Doncs el Departament d'Infància fa jocs, un bingo familiar a la plaça del poble, i també recull molta mainada. Estan esperant aquest dia.
2: Els que vulguin poesia cap a Marinada i la canalla amb
3: el
2: les
3: públic,
2: famílies,
3: sí.
2: Doncs a la plaça del poble.
3: És més públic familiar, però és veritat que s'ho passen molt bé, veus que s'ho passen molt bé.
2: Molt bé. Ara sí, no?
3: Ara sí, anem al dissabte, anem al dissabte.
2: Vinga, dissabte dia 20.
3: De nou, doncs, els avis a primera hora ja estan preparats per les villes i fan els seus campionat de petanca, allà, doncs, sempre al seu espai de joc. I la veritat que s'ho passen molt bé, eh? Tenen allà unes competicions que bueno, que fan enveja. I ja després ja passem a la tarda, que començarà a la tarda amb el Cercavila, que des de fa uns anys fem allà a la placeta davant del Góndola, on doncs, ens trobem amb, tot, amb els gegants, amb el bou, amb la Mireia, que també ens acompanya amb aquest Cercavila, que arribarà fins a la plaça del poble, on hi haurà el pregó. Enguany el pregó el durà a terme a la Llar d'Infants de Lledoner.
2: Que ens hem assabentat que ja fa 20 anys.
3: Se'ns han fet grans.
2: 20 anys, uau!
3: Se'ns han fet grans, sí, sí, se'ns han fet grans i seran els protagonistes enguany del pregó de Sant Joan. El mocador de Sant Joan és el logotip de la Llar d'Infants, perquè són això els pregoners i perquè, home, s'ha de celebrar 20 anys, són 20 anys.
2: Home, són 20 anys, sí, sí.
3: Són molts anys, molts nens i nenes que hi han passat per la llar i que n'han après molt i que, bueno, hi deuen haver mil històries. Jo estic, doncs, amb aquesta curiositat, a veure com anirà aquest pregó, si ens explicaran.
2: Sí, perquè potser veurem algun d'aquests nens, clar, no ho sabem,
3: no
2: sorpresa.
3: Ho sabem, serà sorpresa, però que segur que serà, no?, que hi haurà molt xup-xup d'explicar-ho coses que potser clar, no, ni en sabíem, no? Doncs hi haurà també la posada del mocador, que fem habitualment amb els diables, i, bueno, i ballaran com sempre a la plaça. Mm-hmm.
2: Després tenim més activitats, no acabem aquí.
3: No acabem amb el dissabte, normalment és dia d'espectacle, de varietats, que tant agrada sobretot a la gent gran, les varietats.
2: Sí que és veritat que aquest any, com que Sant Joan ens cau a meitat de setmana, doncs una mica les varietats s'han avançat aquest cap de setmana abans de la revetlla.
3: Sí, sí, normalment solen ser doncs això el dissabte, perquè és el no és fàcil fer un programa.
2: Clar.
3: Llavors n'hi han activitats que sí o sí són genuïnes i que sí hi han de ser-hi, i llavors has d'encabir doncs això, els dies i les activitats que sí que o sí han de ser-hi. I les varietats és un espectacle que hi ha de ser-hi, perquè jo crec que si no, doncs hi hauria molta gent que protestaria.
2: Llavors, faltaria alguna cosa.
3: Faltaria, sí. És una mescla una mica de tot i que al públic els agrada molt. I això seria doncs, el dissabte a la nit, de nou a l'Escola Marinada, en el pati, que és un espai molt recollit i que agrada molt.
2: Uh-huh. I ja anem cap a diumenge 21 de juny, és uns dies abans de la revetlla.
3: Sí, habitualment ja fa uns anys que també la comissió de festa prepara una festa de l'escuma, perquè amb la calor doncs, és molt adient i les famílies ho gaudeixen molt. I llavors això, ens trobem a la plaça del poble amb aquesta festa de l'espuma. I el diumenge doncs, també, el que parlàvem de la dificultat de poder encabir les activitats, doncs, és la tarda de la gent gran amb el berenar. I amb el Moncayo, que ve ja és un clàssic també a Montornès, és un cantant que agrada molt i que anirà doncs, paral·lel al berenar i després una miqueta de ball amb el senyor Moncayo.
2: Els tiquets, els casals de la gent gran, nord i centre, i l'activitat, que és un clàssic entre els clàssics, a l'Escola Marinada.
3: A l'Escola Marinada ja poden anar a buscar els dos casals, els tiquets, que ja hi són. Uh-huh. Només han de presentar el seu carnet per validar que són doncs, gent de Montornès i prou, ja està. Uh-huh. Alhora sí que, per, com dèiem abans, per al públic més familiar, doncs, hi ha doncs, l'aposta un any més del circ, del circ al carrer, que, bueno, que veiem que agrada molt i que potser és alguna de les disciplines que potser no hi tirem tant, però que és una aposta molt divertida i entretinguda. Doncs paral·lelament hi haurà doncs, per gent gran berenar i per al públic més familiar doncs, aquest circ al carrer.
2: A la plaça del poble.
3: A la plaça del poble.
2: I aquí acaba el cap de setmana, però ja anem cap al dia 23, que és dimarts, i que és la revetlla, no?
3: És la revetlla pròpia. Clar. I és el dia, doncs, la nit màgica, no?, que esperem durant tot l'any, no? Perquè jo crec que és una nit molt... molt xula, no?
2: Sí,
3: d'aquelles nits que esperes, sí. No? Cap d'any...
2: La nit més curta de l'any, no? Sí, amb una llum especial, amb una lluna plena espectacular, no sé aquest any, però... I què tenim, aquesta revetlla?
3: Doncs, com sempre, els diables venen a fer el recorregut, fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'Escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. Llavors, la comesa dels diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera. I alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. I després ja haurem de passar a sopar, perquè portem tota Clar. La tarda, no?, de córrer el foc. I llavors, el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs munta taules, cadires i demés, i doncs tothom doncs que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar, perquè comparteixen, no? Mira, Clar. Jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es mouen i van compartint, no? Els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23, i després doncs hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. Uh-huh. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
2: Com sempre, i per cinquè any consecutiu, l'Ajuntament també ha reeditat la campanya per un Sant Joan inclusiu, Il·lumina Montornès. Això també ho hem de tenir en compte.
3: Sí, perquè és veritat que n'hi ha moltes persones i les nostres mascotes, altres animals, que pateixen molt els petards, no? Però és veritat que també és algo genuí, no? De Sant Joan és molt típic, però...
2: Com es porta això de conviure entenent a tots els col·lectius?
3: Clar, és difícil, però clar, ens hem d'adaptar entre tots, i les persones consumidores de tirar petards, doncs és una proposta que fem des de l'Ajuntament, que intentin doncs comprar que siguin petards més lluminosos i no tan sorollosos com fem nosaltres en totes les campanyes, tant de Sant Joan com de Festa Major. Intentem, quan fem castells de focs, doncs que siguin més lluminosos i no tan amb tanta potència. Malgrat que ens agradi, però també hem de cuidar per totes les persones i animals que estan al nostre voltant i que són tan estimats i que ho passen tan malament.
2: Doncs ja sabem que seguim amb la inclusió i la lluminositat que gaudeix Montornès i que combina doncs amb una nit clàssica com és la nit de Sant Joan. I anem amb el dia de Sant Joan, perquè clar, hi ha un fet que també s'ha convertit en un clàssic: no pot haver-hi Sant Joan sense paella de Sant Joan, no?
3: És que és el pla perfecte, o sigui, tu surts el dia de la revetlla de festa, t'aixeques tardíssim i ja només en arribant allà i tens el plat de paella. O sigui,
2: clar, que ho tens fet.
3: És un plan ideal. Doncs i el clàssic de la paella, doncs el dimecres dia 24, com sempre ho fem, i cap a les 2 del migdia, doncs això, menjar paella al pati de Marinada. Els tiquets ja també estan a la venda doncs en els casals, tant en el nord com en el del centre, i amb el Gato con Botas, i en el cas de Montornès Nord, doncs la polleria Angelita amb la Susana al capdavant doncs també tenen tant tiquets de paella a 6 euros com el mocador de les festes, que té un import de 3 euros.
2: També el Gato con Botas i Frutos Secos Orellana, no?
3: Frutos Secos Orellana està en un període que està de tancament i llavors de moment no el tenen, igual ens apropem, però de moment ens hem assabentat després i ha quedat una mica així penjadet. Però sí que és veritat que en els casals i l'Helena, el Gato con Botas i la Susana ho tenen ja des d'ahir.
2: Doncs arribem ja pràcticament al final, perquè aquella setmana, també de Sant Joan, tenim a la propera, no aquella setmana, sinó la propera, tenim el trofeu de ciclisme.
3: De ciclisme. Hem iniciat, no?, amb la marxa popular, sí, i acabem amb el ciclisme. Doncs sí, també és una tradició doncs, aquest trofeu de Sant Joan, i serà el dia 28. Ja serà el tancament doncs, de tota la programació que tenim prevista per aquests dies de Sant Joan.
2: El programa que ens ha portat avui la Mercè i que estarà a totes les bústies, dic que a la part de darrere, a la contraportada, hi ha doncs, unes recomanacions que És veritat que hem de passar-ho bé i gaudir de la revetlla, però també hem de ser conscients, doncs, que quan cau entre setmana, doncs, hem de respectar els veïns, no?
3: Bueno, en veritat és que vivim en comunitat, sempre ho hem de fer, però és veritat que aquests dies, doncs, que també tenim més ganes de festa i de sortir, hi ha gent que potser no en té o potser treballa també. I el viure en comunitat ens ha de fer veure que, doncs, que hem de compartir, però amb cura, amb cap, i poder-ho passar bé, passar-ho bé, però tenint, doncs, també vella per la resta de persones que han decidit o tenen que treballar i no poden fer-ho. Llavors, això, respectar els horaris, també per això, doncs, la revetlla acaba a les 3 de la matinada, que no és una revetlla molt llarga, però ja tenim espai, doncs, per poder sopar i passar-ho bé.
2: Doncs no sé si vol donar algun consell o, Mercè, dir alguna cosa més, fer alguna recomanació, convidar la gent a sortir al carrer.
3: Doncs això, principalment això, doncs, que ja dissabte comencin amb la marxa i que es vagin afegint a tota la programació i que ho passin bé i que això, que tinguin molta cura dels petards, de la convivència amb els altres i això, i que els hi esperem aquests dies.
2: Doncs, com sempre, un any més, gràcies per tornar a les Mañanes de Ràdio Montornès. D'aquí no res, parlarem de Festa Major, que també teniu feina per endavant, oi?
3: Ja, tenim molta feina. Festa Major és el gran motor de tot l'any. Moltes gràcies, Núria, per convidar-me una vegada més.
2: Fins aviat.
3: Fins aviat.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: Les bactèries són un tipus de microorganisme que són una part molt important de la vida d'aquest planeta i que viuen en simbiosi amb nosaltres, els humans. És a dir, ens ajuden a fer alguns processos que necessita el nostre cos, com per exemple la digestió, però a la vegada també, i amb un percentatge més petit, són responsables de moltes malalties infeccioses que ens ataquen. Sovint confonem els bacteris amb els microbis, però no són ben bé el mateix. De microbis n'hi ha de diferents tipus, entre els quals hi trobem els bacteris, per exemple, que són cèl·lules més evolucionades amb una sèrie de funcions. És un dels grups més importants de microbis i destaquen perquè poden establir una sèrie de cooperacions amb altres organismes, com ara nosaltres mateixos, com hem explicat abans quan parlàvem de la digestió. A més, els bacteris es distingeixen perquè n'hi ha de bons i de dolents. En canvi, els virus són una mica d'informació genètica en un embolcall que es dedica a envair i a destruir cèl·lules. Són un tipus de microbis, però més agressius, és a dir, que no poden ser mai beneficiosos per a l'organisme. Hi ha un cert desconeixement cap a aquests éssers, però cal parar-hi l'atenció que mereixen, ja que hem de recordar que estem en aquest planeta gràcies als bacteris. Salvador Massip, metge investigador sobre el càncer a la Universitat de Leicester a Gran Bretanya i divulgador científic, ens ho explica.
3: Compartim el planeta amb ells i compartim el nostre dia a dia i tots els nostres processos fisiològics amb ells. Per tant, hem d'aprendre a respectar-los i a tenir por d'ells quan els que són agressius i no considerar que tenim la batalla guanyada i que amb els antibiòtics podem fer front a qualsevol cosa, perquè no és cert, perquè els bacteris estan constantment evolucionant i causant-nos problemes de salut.
2: Els bacteris són els organismes més abundants al planeta, n'hi ha a tot arreu. A l'aire que respirem, al terra, la part de fora de la nostra pell està plena de microbis, però també en tenim a dins. El nostre tub digestiu, per exemple, està ple de bacteris i són molt importants per a nosaltres. De fet, s'ha calculat que fins a un quilo del nostre pes són cèl·lules de bacteris. El més important de tot això és que no podríem viure sense ells, però a la vegada hem de saber-los controlar. És per això que fem servir els antibiòtics, tot i que tampoc és la millor solució. Salvador Massí.
3: Tenim dos problemes principals amb els antibiòtics. Una és que els bacteris generen resistències molt ràpidament. Tan aviat comencem a usar un antibiòtic, de seguida comencen a aparèixer bacteris que en són resistents. I el segon gran problema és que aquests antibiòtics poden afectar aquests bacteris que anomenem bons, no? Aquests que conviuen amb nosaltres i que ens ajuden a fer funcions. Per això són uns dels efectes secundaris dolents dels antibiòtics. És doncs això, acabar a carregar-se tant els bons com els dolents. Però els virus costen més de vèncer, perquè els fàrmacs antivirals que tenim no són tan bons, i les malalties infeccioses més greus que tenim avui en dia o més problemàtiques solen ser causades per virus, per exemple la sida o per exemple la grip.
2: Una gran part de les malalties infeccioses que tenim són causades per bacteris, però no totes, ja que de dolents n'hi ha pocs. La majoria són pels virus, com per exemple els refredats. Tenim vacunes contra virus i contra bacteris, però habitualment els antibiòtics són molt més eficaços que els antivirals, ja que els virus muten constantment, com el de la sida, i costa molt per dissenyar una vacuna contra ells.
4: Radio Montornès 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès,

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa

0: silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
8: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Radio Montornès, 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 91.2

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

So long, sad times, go long bad times, we are rid of you.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida la

0: i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La mare dels ous, notícies, entrevistes i molta música.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quins són els principals motius per l'augment de màfies al nostre país.
2: La causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments situació prou complicada a les carreteres, amb un accident a la C32 a Esplugues de Llobregat que deixa dos carrils tallats. També un altre accident a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest punt un altre carril tallat. I finalment a la C12 a Flix, un tercer accident obliga a habilitar pas alternatiu en aquest punt. A banda, també a la P2 a Albi, una avaria també deixa un altre carril tallat direcció Saragossa. I a banda també hi ha circulació intensa a la C32 a Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet, a la C58 a Barcelona, a la C59, a Caldes de Montbui, també a Mollet del Vallès i, finalment, en diferents punts de l'AP7, com Sant Cugat del Vallès. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
4: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès, 91.2.

0: en Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: La mejor música en Radio Montornés.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
2: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, què tal, com esteu? Benvinguts a aquest matí de divendres 12 de juny de 2026. Doncs aquí estem de nou amb aquest temps que ens agrada perquè no fa massa calor ni massa fred. Estem allò, en una temperatura primaveral, que és guai, que ens permet entrar, sortir, anar amb màniga curta, i la veritat és que tot això s'agraeix. Quan pugem la temperatura i ja no sabem on ficar-nos, se'ns complica una mica la vida. Però ara mateix estem regalaos, que dic jo, ni frio ni calor. Doncs avui, divendres, ja divendres, Uau, com ha passat aquesta setmana? Ha estat un visto i no visto? Una setmana plena de propostes que hem tingut aquí a la ràdio. Hem fet tantes coses que durant el cap de setmana us oferirem alguns, que no tots, dels millors moments de la setmana. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Doncs de divendres, amb una energia especial.
2: Ja t'escolto amb ganes, eh?
1: Sí. Avui és dia de xurros, de porres, d'anar a gaudir a les nostres xurreries que tenim a Montornès, demanar... doncs o a Cala Maria o a la xurreria Cruz, demanar allò, unos porritos, unos xurros. És dia de mercat i els divendres a Montornès és pràcticament festiu, tot i que és laboral, però tota la gent que té festa doncs aprofita, dona una volta, i ara que tenim tot el mercat allà tot plegat a la Pau Picasso, ja no has d'anar a un lloc i a l'altre. De vegades, si vas a un lloc, ja no et dona temps d'anar a l'altre. És qüestió d'organització i de llevar-te molt d'hora. Ara no, pots sortir de casa amb tota la tranquil·litat que al mateix lloc trobaràs la fruita i trobaràs els complements. I clar, això jo crec que és molt adient per tothom. Sé que nunca llueve a gusto de todos i sé que hi ha gent que vol el mercat com estava abans. Però estigui on estigui, que estigui junt. Perquè si no està junt, per la gent, per als veïns i per les veïnes, és locura, perquè no pots anar a tot arreu. T'has d'organitzar molt bé el temps. I la gent gran doncs, té més dificultats per anar a un lloc i un altre, per el tema de la mobilitat. Per tant, és molt adient que el mercat estigui tot junt, on estigui, però tot junt. Ara està a la Picasso. I doncs això, podem donar una volta, fer les compres que tinguem que fer i voltejar, passejar, mirar, no sé, vull dir, i fins i tot doncs això, prendre un cafè, esmorzar, tot això sempre s'agraeix, no? I res, aquí estem nosaltres, que no podem fer xurros com porres, no podem anar a fer xurros com porres ni porres com xurros, ens hem de quedar aquí, no? I també s'agraeix, des de les petites finestres que tenim a Can Saurina, veiem que fa un dia esplèndid, que fa un sol de carallo, que tenim un cel blau i una llum espectacular, a mi m'agraden molt aquests dies, que fa una mica de frescor, però el sol està present. I la llum és, jo diria que una mica màgica. Hi ha dies que la llum és diferent, és molt atractiva, molt atraient, i això ens convida a sortir al nostre carrer i gaudir dels nostres veïns, de la nostra comunitat. Avui, a més, a Montornès hi ha moltes propostes que després us explicaré, perquè ara començarem. Miquel, tu que vens amb moto, ja des de primera hora, avui no t'has trobat o sarau?
2: No, avui,
1: o sí?
2: Avui no pues, avui la carretera estava...
1: Estava bé?
2: Sí.
1: Pues
2: sí.
1: Has tingut sort.
2: Per què?
1: Pues perquè avui tenim, aquest cap de setmana tenim el premi de Fórmula 1 i ja des de dilluns, als voltants de Montmeló, s'està coent tot el que representa aquest gran premi de Fórmula 1. N'hi ha molts tràilers, n'hi ha molts camions, n'hi ha moltes escuderies, n'hi ha molta gent que ja ve amb la seva logística, furgonetes camperitzades, tendes de campanya, gent que copa tots els hotels a la nostra comarca, tots els hostals, i doncs ve a gaudir d'aquest gran premi de Fórmula 1. al voltant de tot el circuit, doncs hi ha molt merchandising, ja hem vist, doncs com et deia, puestos, camions sencers de puestos de samarretes, de tots els equips, ja sabeu, la bogeria de la Fórmula 1. Mira, a mi aquesta no em molesta massa, perquè com que fa poc soroll, s'aguanta molt més que les 24 hores, que és dia i nit, això et posa el cap com una bola. Però aquestes escuderies de la Fórmula 1 tenen uns motors més silenciosos, ni que sigui els darrers anys.
2: Sí,
1: oi?
2: És veritat, sí.
1: Sí,
2: van
1: veritat.
2: Reduir, sí, van reduir en certa manera el soroll d'aquests motors de la Fórmula 1. Van haver-hi queixes també per la gent aficionada al món del motor, els hi va sorprendre molt, no? S'havia com descafeinat l'essència de Fórmula 1, que abans era doncs, com tenir, com si fossin coets, no? Per
1: sí,
2: d'alguna manera,
1: sí, era brutal.
2: Cada vehicle sí,
1: era
2: generava
1: brutal.
2: Molt més soroll del que genera a dia d'avui. I també tenim la Fórmula 1 amb vehicles elèctrics, que aquesta encara fa molt menys soroll, no? No és el cas aquesta que ens visita aquest
1: avui.
2: Cap de setmana, però no m'he trobat incidències del
1: està
2: trànsit
1: bé.
2: Respecte al tema de Fórmula 1. M'imagino que aquest demà i sobretot
1: començarà.
2: Diumenge sí que en hores punta d'accés al circuit, doncs sí que trobarem problemes i, bueno, al final els operatius també dels cossos de policia estan per això, no? Per intentar minimitzar al màxim doncs, aquestes afectacions del trànsit i gestionar una miqueta l'accés i la sortida del circuit, no? Però si m'he trobat els companys aquest matí, Núria, a l'avinguda Ernest Lluch fent poda dels arbres, des d'aquí una salutació al Xavi, que estava ocupat en aquell moment quan jo passava amb una màquina d'aquestes, com si fos una motoserra, però d'aquestes llargues, que acaben doncs,
1: serrant les rames més gruixudes.
2: Sí, les branques més gruixudes, aquelles que inclús, fins i tot el trànsit, poden ser un problema, no? Perquè es fan molt llargues i acaben invaint també la via, no?
1: Sí.
2: Allà estaven aquest matí, quan jo entrava, els he vist allà treballar.
1: El nostre jardiner especial,
2: company,
1: Xavi,
2: perquè no estava
1: company,
2: sol el Xavi,
1: sí.
2: També estava la resta de companys de brigada, jardineria, allà treballant en aquells primers arbres que trobes quan comença l'avinguda Ernest Lluch, des de la part de la rotonda on tenim l'ametlla, no?
1: Doncs a tots els companys, que tingueu un bon dia, sobretot molta protecció 50 per al sol, els que treballeu al carrer, i un barret que de vegades el sol incideix molt al cap i això dona mals de caps, que ens protegim tots, sobretot els que treballeu al carrer. Doncs després li dedicarem la primera cançó al Xavi, que sempre se'n recorda de nosaltres, avui ens recordarem nosaltres d'ell. Bé, avui tenim molta teca i vull començar justament posant sobre la taula aquest dispositiu especial de trànsit amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 que se celebra aquest cap de setmana a Montmeló. A partir d'avui, a les 7 del matí, doncs ja i fins les 4 de la tarda de diumenge no es podrà estacionar a trams dels carrers del riu Congost, del Raiguer i de Montmeló. Allò que abans es feia, ara ja no es pot fer. Concretament, a Montornès l'afectació principal serà la habilitació d'un accés per als vehicles del personal del circuit a la rotonda del carrer de Can Parellada, a l'altura de l'empresa Lucta. A la mateixa rotonda, a la rotonda d'accés a Can Masferrer, hi haurà un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra que filtrarà trànsit. Es permetrà l'accés del veïnat de Montornès Nord prèvia identificació i els vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Can Parellada, el Raiguer, el Congost i que disposin dels passis d'organització. Ja sabeu que la romeria va cap a Can Masferrer. Vull dir que tot això suposo que ja ho tindran organitzat. Després us parlo de la romeria. Ara, ja sabeu, aquest cap de setmana, Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló. Avui, també, l'alumnat de cinquè de les escoles Mugent, Palau d'Ametlla, Marinada i Sant Sadurní, que enguany participen al projecte cultural Emprenedoria a l'escola, venderan els seus productes al mercat setmanal. Avui tenim a la Pau Picasso els alumnes de l'escola Mugem, Palau d'Ametlla, Marina de Sant Sadurní, perquè ells treballen en aquest projecte d'emprenedoria i el que fan després és vendre els seus productes.
3: Us volem informar que el proper 12 de juny vendrem els nostres productes a la plaça Pau Picasso, des de les 2:15 fins a les 12.
4: Els nostres productes són plantes, pulseres, collars, estorxos i clauets. Ah, i animarem al matí amb una mica de música.
5: Els beneficis que obtindrem aniran destinats a l'associació Montornès Animal.
6: Hola, ciutadans i ciutadanes de Montornès del Vallès. Tenim una notícia molt important.
7: El 12 de juny, d'un 10:15 a 1:15, a la plaça de Pau Picasso, la cooperativa Les Ametlles del Palau muntarà parada en el mercat per recaptar fons per lluitar contra el càncer.
8: Tindrem un munt de productes. Coses com segona mà, llibretes, caixa sorpresa i alguna sorpresa més. Els beneficis dels nostres ventes aniran a l'Hospital Vall d'Hebron.
9: El vostre suport és fonamental. Us esperem.
10: Som els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QEMA. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
11: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animal. Us esperem el divendres 12 de juny a la plaça Pau Picasso, de 2:15 fins a les 12. No us ho perdeu.
12: Voleu unes verdures exquisites? Doncs acudiu a nosaltres. Estem encantats de convidar-vos a venir
7: el 12 de juny
12: a la plaça Pau Picasso, de 2:15 fins les 12 del migdia, on muntarem la nostra parada.
13: Vendrem verdures conreades a l'hort de la nostra escola, productes ecològics i de proximitat.
14: Les verdures que vendrem són espinacs, enciams meravella, enciams de fulla llarga, bledes, carbassons, tomàquets, xerris, enciam romà i cogombres.
12: Us esperem a la plaça Pau Picasso. I recordeu, si bons productes voleu menjar,
15: a la nostra parada heu d'anar.
1: Correu, correu, que s'acaben. Són els productes dels nens i nenes de l'escola Mugem, Palau d'Ametlla, Marinada i Sant Sadurní. Des de 2:15 a 2:15 del matí, a la Pau Picasso, avui. Hi trobareu plantes aromàtiques, manualitats, verdures ecològiques, objectes de segona mà, clauers, pulseres, tot ho fan ells. Cada cooperativa donarà els beneficis a una entitat del poble o a una causa solidària. Bé, seguim amb el cap de setmana. Aquest cap de setmana es donarà el tret de sortida a la programació d'activitats de la Festa de Sant Joan, amb unes festes que es porten celebrant al barri de Montornès Nord des de fa 52 anys. Per 9è any, el Club d'Atletisme Montornès organitza la caminada nocturna per celebrar les festes de Sant Joan. El 13 de juny torna la marxa nocturna de Sant Joan. És una iniciativa del Club d'Atletisme. Ells i les participants sortiran a les 9:30 des de la confluència entre els carrers de la Llibertat i Federico García Lorca. El recorregut és de 8 quilòmetres aproximadament. Des de fa uns anys, en comptes d'acabar el món subservants, ara arriben fins la sortida, que és el Parc Socioesportiu de Montornès Nord. Parlant en clau d'eleccions municipals, avui divendres FEM Montornès ha organitzat una assemblea oberta per iniciar el procés d'elecció de la persona, home o dona, que encapçalarà la seva llista per les eleccions 2027. Serà a les 6 de la tarda a l'Espai Cultural Montbarri. exhibició de fi de curs dels tallers del Casal de Cultura. Avui divendres a les 7 de la tarda, l'alumnat dels tallers de dansa del Casal de Cultura tancarà el curs amb una exhibició d'algunes de les coreografies que han après. El Teatre Margarida Xirgo serà l'escenari d'un espectacle de dansa el 12 de juny a les 7 de la tarda per posar el punt i final al curs 2025-2026. Hi actuaran les persones que segueixen els tallers de balls en línia, salsa cubana, bachata i sardanes, la tècnica municipal de normalització lingüística, la Reyes Barragán, serà la presentadora de l'acte. I sabeu que demà tenim campionat d'escacs de primavera? Doncs sí, dissabte 13 a les 9:30 a la plaça de la República, el Club d'Escacs Montornès tancarà el curs amb una nova edició d'aquest torneig per grans i petits, amb premis individuals i per equips. Avui al matí escoltarem el president de l'entitat, Salvador Miralles. Torna la romeria organitzada per la Hermandat Nuestra Señora del Carmen a Montornès Nord. La Hermandat organitza la romeria 13 i 14 de juny. Les activitats comencen dissabte 13 de juny amb una processó que s'iniciarà cap a les 6 de la tarda a la parròquia de la Mare de Déu del Carme i que finalitzarà a Can Masferrer. Seguidament, cap a les 8, hi haurà les actuacions dels grups de cant i dansa, tal i com ens va explicar ahir a l'Antonio Jiménez, president de l'entitat. No vull marxar sense fer dos apunts més. Teatre, classe Casa en Flames, amb el grup d'abans avançat de l'aula de teatre. Serà dissabte 13 a les 7 al Margarida Xirgo. Ja sabeu que l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès farà una adaptació teatral de la pel·lícula Casa en Flames, del Dani de la Orden, un pel·liculón que podrem veure al Teatre Margarida Xirgo, interpretat per el grup avançat de l'Aula de Teatre de l'Escola de Música. Doncs vinga, aneu, 7 de la tarda, Teatre Margarida Xirgo. I ja per acabar, el Club Bàsquet Montornès celebra una nova edició del torneig més inclusiu que tenim al poble. És el Memorial Gabriel La Cueva de Montornès, que arriba a la seva cinquena edició. Serà aquest diumenge 14 de juny al pavelló del SEM Les Vernedes. Esteu tots i totes convidats. I és que el Club de Bàsquet Vila de Montornès va posar en marxa el trofeu a l'any 2022 a partir de la mort del jove montornesenc Gabriel La Cueva Martínez, jugador del club durant 10 anys. L'objectiu és reconèixer els valors del bàsquet i la esportivitat. El torneig va agafar el relleu de l'Special Cup, activitat que es va crear el 2021.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Sabeu que avui és el Dia Mundial del Treball Infantil? Doncs sí, l'objectiu és denunciar l'explotació infantil que es porta a terme en molts països del món, on s'obliga els nens i nenes a treballar i així negant-los el dret que tenen a l'educació, a la salut i a una vida plena que permeti el seu desenvolupament i benestar integral. Avui també és el dia del doblatge. Cada 12 de juny se celebra aquest dia per retre homenatge a totes aquelles persones que es dediquen a posar veu a distints personatges de forma professional. I també us diré que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Hem dit que era el Dia Mundial contra el Treball Infantil, doncs que quedi molt remarcat. Avui és Santa Florida i Aleida, Aleida, felicitats, que tingueu un dia meravellós, que aprofiteu per fer tot allò que tingueu en comptes a fer, i també volem, doncs, com sempre, felicitar totes les persones que estiguin d'aniversari. Xesca, Xesca, que tot, que tinguis un dia meravellós. Xesca, una abraçada ben forta per molts anys. Doncs aquesta és la persona que coneixem que avui celebra el seu aniversari, però segur que n'hi ha moltes més. Que tingueu un dia meravellós. I nosaltres comencem, com sempre, amb una mica de música. Potser avui necessitem l'ombrella, però per protegir-nos del sol. És Rihanna, i amb ella comencem. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Doncs anem a recordar que avui escoltarem el Salvador Miralles, ens parla del torneig d'escacs a Montornès. Però també hem convidat a la tècnica de participació ciutadana, perquè avui hem de parlar sobre els pressupostos participatius Mas 30 Cosmos, promoguts pel Departament Municipal de Participació Ciutadana. Doncs hi ha novetats i d'això parlarem de seguida. És moment de llibres i vinils. El Manolo Carrillo torna a la ràdio i ens porta un llibre i un vinil. A la secció de llibres, avui Elisa Levy. I a l'especial Discos, ens toca escoltar el nou disc de Paul McCartney. Acabarem el programa amb les coses d'Alicia. I ara anem ja amb la informació de servei. Contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Parlem amb el Juan Carlos Piña. Bon dia, Juan Carlos.
4: Bon dia. Aquest divendres a la província de Barcelona, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen. Podem arribar a màximes de 30 graus a Manresa, Rubí i Vic, 29 a Sabadell i Igualada, 28 a Barcelona, 26 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant les hores centrals a la component sud-est al litoral, fluix a moderat, i a la resta a la component sud. És una informació d'EMET.
3: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Moreno. La trobareu a l'avinguda 11 de setembre, número 38, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 i el telèfon d'emergències de la policia local, 93572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès. Okay.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs arriben els pressupostos participatius més 30 Cosmos 2026 promoguts per el Departament Municipal de Participació Ciutadana. I en aquesta ocasió ens porten una novetat. Es tracta d'una gincana familiar, una proposta que tindrà lloc diumenge 14 de juny a partir de les 10 del matí amb inici a la Joan Miró. Per això hem convidat avui a la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Bea?
1: Molt bé.
0: Bea. Tornem a parlar amb aquesta segona activitat de l'any. Encara hi queden més, no?
1: Bueno, segona activitat, no, seria ja la quarta activitat de l'any.
0: Perquè... La quarta, Déu-n'hi-do.
1: vam començar l'any amb l'Stopping, la primera edició de l'Stopping, que tindrà una segona edició a l'octubre. Després vam fer la trobada de clàssics, que va ser al maig, fa poquet. Després vam fer el torneig de màgic, de les cartes màgic.
0: La setmana passada.
1: La setmana passada. Sí. I ara doncs, venim amb aquesta nova proposta, que és la gincama familiar, amb espectacle també familiar, per acabar, el colofón.
0: Quarta, ja.
1: Després ens quedarà Halloween i finalment l'última.
0: Dos
1: més. Sí, l'última de Stopping.
0: Molt bé. Aquesta és una novetat, és tota una novetat. Parlarem amb una de les organitzadores, a la Sílvia Sánchez, que el Miquel l'està trucant ara mateix, però com arriba la gincana als pressupostos Mas 30 Cosmos, Bea? Suposo que com
1: bueno,
0: totes les activitats,
1: sí,
0: no?
1: És el que t'anava a dir, com però, totes les activitats, no?
0: Però elles... això és algo que fins ara no s'havia fet.
1: Bueno, és que els pressupostos... fan emergir aquest tipus de propostes, no? I cada any poden sortir propostes noves, no? I en aquest cas, doncs, bueno, van ser un grup de tres mares de l'escola Mugent i que, bueno, els van apropar com qualsevol altra proposta, van presentar la seva proposta i, bueno, vam parlar amb elles, tenien clar que volien fer alguna activitat per famílies adreçada, doncs, això, al públic familiar i a partir d'aquí, doncs, van decidir que farien, doncs, això, la gincama i, bueno, es van presentar a l'assemblea i va tenir suport del
0: públic. Però
1: suposo
0: que per vosaltres molt ben rebuda.
1: Sí.
0: Perquè és una cosa diferent al que s'havia fet fins ara.
1: Sí, bueno, he de dir que totes les propostes són benvingudes, eh? Tant les que són novetat com les que decideixen repetir, eh? Però, bueno, en aquest cas sí, és una proposta, doncs, maca, però ja et dic, és que jo em casaria amb totes les propostes que ens han arribat, eh? Vull dir que... I en aquest sentit, doncs, bueno, és una proposta que vol treballar, doncs, això, no? El vincle, la família, amb els amics i, doncs, dedicar un matí a fer activitats que puguin, doncs, això, treballar, doncs, l'amistat, la família, amb una proposta molt lúdica i molt divertida.
0: Donem l'entrada a la Sílvia Sánchez. Hola, bon dia, Sílvia. No tenim ara connexió. A veure si el Miquel... Explica'ns una mica quanta gent hi participa en aquest grup.
1: Doncs, bueno, tots els grups motor, mínim han de ser tres persones, no? I en aquest cas, sí, són tres dones, doncs, que tiren endavant aquesta proposta amb molta energia.
0: Qui són?
1: Doncs tenim a la Tània, a la Sílvia i a la Susana, que estan al darrere d'aquesta proposta. Són mares com totes.
0: Amb fills,
1: mares,
0: no? Amb fills, clar, i filles.
1: Que combinen la seva, doncs, la seva feina, el seu paper com a mares, no? I a més es lien, doncs, amb això. I sé que estan liades també amb l'EDE i, bueno, amb altres, amb les AFES i, bueno, és molt divertit intentar, doncs, treballar amb elles perquè van igual d'estressades que jo, però en aquest estrès sempre encabim aquestes feines, no? I aquestes, quan ho fas amb il·lusió, doncs tot s'hi pot, no?
0: Em sembla que ara sí, tenim a la Sílvia. Sílvia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, què tal?
2: Hola, bones.
0: Sílvia, explica'ns una mica com veu rumiar tot estrès presentar-vos als Mas 30 Cosmos.
2: Doncs mira, ens vam enredar una mica entre nosaltres. Ai, què us semblaria si ho fem i tal? I la veritat és que són persones que ens animem bastant a fer qualsevol cosa. I ho va proposar la Tània, va dir que li agradaria participar en aquests pressupostos fent alguna cosa pels nens i sobretot pels nens amb les famílies, que de vegades hi ha propostes una mica que són dedicades amb ells, però dediquem poca estona al temps amb ells. O sigui, ells juguen molt i ells tenen moltes coses a fer, però per fer d'una manera conjunta amb interacció amb adults i passar una bona estona, trobaven que feia falta alguna proposta. I mira, per això ens vam animar.
0: Els nens, la canalla vostra, suposo que d'alguna manera també s'ha implicat, no?, en aquesta aventura?
2: Sí, sí, sí. Els tenim a tots allà ficats i tant. Han estat ajudant-nos a preparar proves, han estat, bueno, ens han vist liades tots els dies i han anat a comprar i han anat a muntar materials.
0: Però històries, s'han engrescat d'hora o els ha costat una mica?
2: Bueno, els nostres, la veritat és que són petits, tenen 4 i 5 anys i, bueno, els anàvem fent partits una mica explicant el que podíem, però realment han vist que les mames s'han liat molt en preparar coses i ho gaudiran el dia de la gincama, més que res.
0: Bea, a quin tipus de família es va adreçar d'aquesta activitat?
1: Bueno, nosaltres, parlant amb el grup motor i així, vam pensar que no és que hi hagi un límit, vull dir que la família valorarà, doncs, si és adient aquesta activitat a la seva realitat, no? O sigui que dèiem, bueno, doncs, que siguin famílies o que siguin almenys nens de 3 anys en endavant fins a 11 o 12 anys, no? Que és el que pensàvem que seria interessant. Si alguna família ve amb un bebè, doncs que portin el cotxet, m'entens? Vull dir, la idea és que, com que la gincama, doncs és una ruta per diferents indrets del poble, doncs clar, també veiem adient, doncs, que fos per famílies que els nens i nenes tinguin ja una certa edat, doncs, per poder caminar, però si no, són benvinguts els cotxets,
0: Quin tipus de proves, no sé si la Bea o la Sílvia, quin tipus de proves i jocs heu preparat?
1: Això la Sílvia, que són les ideadores
0: no?
1: de les proves.
2: Tenim des de proves d'enginy, una mica jeroglífics, de resolució d'enigmes, tenim altres proves més físiques, més dinàmiques, proves d'aigua, perquè imaginem que farà una mica de caloreta i això sempre ve de gust. I totes les proves van lligades una mica a un fil conductor, que és aconseguir superar-les per poder trobar un dels personatges que s'han desperdut.
0: Sí que és veritat que per participar els grups han d'estar doncs coberts amb 4, amb 6, amb quantes persones poden participar?
2: Normalment, bueno, tenim grups des de 4, 6, 8 participants, el màxim és 10. Llavors, el que hem fet és que quan hi havia 3 o 4 participants els hem proposat d'ajuntar-los i ha tingut també molt bona rebuda la proposta.
0: Quants grups sortiran?
2: Surten uns 14 o 15 grups de moment.
0: De moment?
1: Sí, perquè tenim les inscripcions obertes fins avui a les 2 del migdia. Llavors tanquem inscripcions i amb els que tinguem acabem de configurar els grups. Sí que, com deia la Sílvia, no? Quan tenim un grupet, hem tingut un parell de grups de 3 persones i de 4. Llavors els hi proposem que vagin junts perquè així també s'automotiven. Els nanos quan van amb més canalletes s'automotiven. I més o menys ens quedaran, si s'apunten algun grup més fins a les 2, doncs, bueno, pot ser que acabem.
0: Però
1: doncs,
0: no,
1: això,
0: hi tope,
1: 13, 14.
0: No hi ha tope?
1: Sí, hi ha el tope està a 20 grups, vale? Llavors, en funció de si ara se'ns apunta un grup de 10, doncs ja el deixem tal qual, però si se'ns apunta un grup de 3, intentarem ajuntar-lo amb algun altre. Vull dir, però al màxim poden ser 20 grups, perquè funcioni bé. També pensem que és una gincama amb unes 20 proves, entre proves i interproves, i llavors per distribuir a tots els grups i que facin un circuit circular, doncs al màxim eren uns 20 grups.
0: Per on anirà aquest circuit?
1: Això t'ho diu
0: serà?
1: La Sílvia.
0: Sílvia.
2: Doncs mira, tenim un recorregut que va des de la plaça Joan Miró, que és on comencem, i a partir d'aquí doncs expliquem la història amb tot el fil conductor, l'objectiu de la gincama, i li donem un mapa a cada participant de tot l'itinerari que han de fer. Les ubicacions són des de Can Saurina, a la plaça Pau Picasso, al parc del carrer Euskadi, la zona és una miqueta la zona de, diguem, de la part de dalt, que acaba a la Pau Picasso. Tenim també la plaça Joaquim Mir i altres ubicacions una mica de totes que envolten a la plaça Pau Picasso, que és on ha de finalitzar aquesta gincana, amb un espectacle final que dona fi a tota la gincana.
0: Escolta'm, aquesta història que explicareu en aquesta gincana, ens pots explicar, ens pots fer 5 cèntims?
2: Sí, i tant. Mira, la història va relacionada amb el tema de les bruixes, perquè, de fet, l'organitzem en col·laboració amb l'entitat de Bruixes Montornès.
0: Ah.
2: I llavors és per explicar que aquí a Montornès i als voltants hi havia bruixes, que es coneixen com a bruixes, però que en realitat eren remeieres, persones que ajudaven a curar i a sanar. Llavors s'explica que intentaven fer un remei per curar els nens del poble i que un bruixot dolent va interpretar que el que volien era matar el rei. Llavors, bueno, a partir d'aquí passen una sèrie de coses que no us faré spoilers, però acaba amb que un dels personatges és el que hem d'ajudar a buscar.

0: i a tots els participants en aquesta aventura i també coneixeran aquesta història, no? Aquesta petita
1: exacte,
0: història de Montornès.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: El tema és atractiu? Per
1: la
0: vosaltres
1: sí,
0: sí, no? Per vosaltres sí, però...
1: Sí. Sí. Sí, perquè a més, per tots els nens i nenes, quan els dius una bruixa, doncs s'imaginen un personatge dolent. I la gràcia està en treure una mica la idea de la bruixa com la dolenta de la berruga a la punta del nas, per veure que en realitat eren persones que intentaven curar i guarir a les persones del poble.
0: A la comunitat, sí. I, Sílvia, tot això ha comportat molta feina, treballs d'investigació o...
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Sí? Explica'ns...
1: I, sobretot, col·laboració, organització, i és el que deia la Bea abans, que totes són mames, totes tenim extraescolars, metges... reunions, històries, a part les nostres feines també. Jo, de fet, m'han hagut de substituir a l'escola per fer aquesta entrevista, o sigui que entre unes coses i altres, el més complicat és trobar el moment amb les vides que tenim avui dia, saps?
0: Clar, és complicat totes les tasques, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I quan organitzeu una proposta com aquesta, que a més té seguiment, a l'any que ve tornareu i a l'altre també tornareu, suposo que el tema, l'eje conductor, serà el mateix o buscareu un altre?
1: Doncs no ho sé, la veritat, això ho tenim per veure.
2: T'has avançat molt, eh? Encara hem de pair que estan fent la primera missió.
0: El primer, però clar.
1: A veure quina acceptació té, a veure com surt tot, i en funció d'això, doncs ja veurem.
0: Ja veurem. Doncs vinga, tirarem cap endavant una iniciativa nova, la primera vegada que arriba al Mas 30 Cosmos, aquesta activitat, una gincana. A més, una gincana que abans... anys enrere era un joc molt recurrent, però que amb les noves tecnologies ha quedat una mica com enterrat. Però
1: sí,
0: amb aquesta, clar, aquesta iniciativa suposo que motiva molts pares i mares a participar i hem vist que per les persones que ja estan inscrites és una activitat molt atractiva.
1: Sí, sí, sí. Jo, la veritat és que a tothom que li hem comentat s'ha engrescat de seguida i agrada la idea de donar una proposta de joc en família.
0: Clar.
1: Que al final el joc queda relegat a, bueno, doncs juguem a casa amb les joguinetes o juguem jocs de taula, juguen poc últimament i costa trobar aquell moment per posar-te a jugar amb els nens. I és el que deia abans, que agrada molt el participar de manera conjunta amb els nens amb un objectiu comú, saps?
0: El joc és important i interactuar també. I a més, si és amb la família, encara més.
1: Exacte.
0: A mi m'agradaria, Sílvia, que encara hi som a temps, convidar una mica a tota la gent que ens pugui estar escoltant ara mateix, que potser estan a casa, que no s'han assabentat i que podrien encara entrar a participar en aquesta proposta que ens arriba al Mas 30 Cosmos.
1: I tant, sí, sí. Benvinguts siguin tots.
0: Doncs vinga, Bea, que comenci la festa. No sé si hem de saber alguna cosa més, Bea.
2: Bueno, jo, a part de la gincama, també doncs, volia convidar tothom a que pugui venir a l'espectacle de les 12. Vull dir que poder hi ha famílies i amb criatures i tal que potser no poden, o per horaris, o perquè finalment hem cobert totes les places i no poden entrar a la gincama, però que es poden acostar a la plaça Pau Picasso a partir de les 12 del migdia i que trobaran també una proposta molt xula. Ja es farà un espectacle que és molt participatiu, és l'espectacle El Gran Marrer Mango del Pep Callau i els Pepsicoles, i és un espectacle en el qual també participaran, interactuaran, riuran, no? Vull dir que també ho recomano moltíssim. Vale? Vull dir que poden haver-hi aquests dos graus d'implicació i que serem molt benvinguts.
0: Doncs vinga, tornem a recordar on comença aquesta aventura. Tu mateixa?
2: Mira, comença a la plaça de Joan Miró a les 10 del matí. En els grups participants els hi direm que arriben una miqueta abans, perquè després en allà també han d'omplir uns paperets i se'ls hi ha d'explicar doncs, el fil conductor d'aquesta activitat. Llavors després ja comencem. i l'acabament de la gincama serà

0: a la plaça de Pau
1: Pau
0: Picasso,
1: Picasso.
0: on un cop arribin també tindran un obsequi, un refrigeri, no? Perquè imaginem que arribaran cansadets, així que doncs tindrem aquest detallet amb tots ells i elles, i després ja gaudirem de l'espectacle del Gran Marremango. Vull dir que convido tothom a que pugui assistir aquest diumenge, que reservin el diumenge al matí per nosaltres.
2: I recordeu, fins a les 2 de la tarda d'avui podeu fer la inscripció perquè encara podeu participar en aquesta proposta, en aquesta gimcana familiar.
0: Sí, fins a les 2 tindrem les inscripcions obertes.
2: I encara hi ha places, important.
0: Sí. En funció, com et comentava abans, si ara d'aquí a les 2 hi haguessin molts grups i fossin petitets, encara els podríem encabir perquè podríem ajuntar grups petits fins a un total de 20 grups. Vale?
2: Doncs aprofitem, Bea.
0: Vale, doncs mira, aprofito que tinc el micro per fer una
2: Vinga.
0: mica d'espoiler del projecte, dir-vos que de cara al setembre comencem la nova edició del Més 30 Cosmos, vull dir que en allà també farem públiques les condicions d'aquesta 5ª edició, i totes aquelles persones que tinguin un projecte com elles, no? Que diu, ai, ens agradaria fer això però no sabem com perquè no som entitat, però tenim una idea que ens fa il·lusió, doncs que sàpiguen que poden presentar la seva proposta. Al setembre farem públiques les dates, però més o menys obrim doncs projectes des de l'octubre fins a principis de novembre, i que totes les idees seran benvingudes. Un cop es presenten, valorem una mica la viabilitat de la proposta, i al novembre fem l'assemblea. Vull dir que benvinguts els projectes que repeteixin, que com deia abans la Núria, una mica la Sílvia s'ha espantat perquè no han fet la primera edició i ja estaven proposant de repetir-la. Vull dir que entenc el susto de la Sílvia, però que sàpiguen que són benvingudes totes aquelles propostes que s'han realitzat i que els promotors les han gaudit, i totes aquelles noves propostes que puguin sorgir en la 5ª edició.
2: Doncs vinga, tirem cap endavant el Mas 30 Cosmos i totes les activitats. Ara, dissabte, ens quedem amb aquesta gimcana familiar.
0: Diumenge, diumenge.
2: Diumenge,
1: Diumenge,
2: 14, eh? Diumenge
0: diumenge 14.
2: 14.
0: Sí.
2: Doncs ens quedem amb aquesta gimcana a partir de les 10, una mica abans, tots els participants, i ja ens explicareu què tal ha estat l'aventura. Gràcies a la Bea Quintana, tècnica de participació, i gràcies també a la Sílvia Sánchez per blindar aquest temps que ens ha oferit a les mañanes. Gràcies, Sílvia.
1: Gràcies a vosaltres. Merci.
2: Que vagi molt
1: Adéu, bon
2: bé.
1: dia.
2: Adéu, bon
1: Sí.
2: dia. Bea, gràcies, com sempre. I ja sabeu, si ens esteu escoltant i teniu idees, al setembre la Bea Quintana ens donarà tots els detalls per una nova edició, la 5ª, dels Mas 30 Cosmos. Gràcies.
0: Gràcies.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
4: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per en aquest cas una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Para los atrevidos.
4: What's with lightning?
3: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
5: Esta fiesta no termina.
3: Nostálgicos. Repetidores.
6: Repetimos.
3: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
3: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
8: EGB FM con Valen del Olmo.
3: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
9: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
9: La ràdio d'aquí. Ràdio.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
4: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
3: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
4: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
3: El teu gest ho canvia tot.
4: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
3: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Doncs bé, aquest dissabte 13 a les 9:30 aquí a la plaça de la República tenim el campionat d'escacs de primavera. I és que cada mes de juny el Club Escacs Montornès organitza el seu campionat de primavera. En aquesta edició la entitat celebra aquest esdeveniment justament a la plaça de la República. Tenim amb nosaltres el president del Club Escacs, el Salvador Miralles. Què tal, com estàs, Miralles?
3: Bé.
2: Sí? Amb ganes?
3: Sí, amb moltes ganes encara.
2: Bé, és veritat que el Club d'Escacs de Montornès constantment ens dona alegries. Teniu una canalla...
3: molt ferma.
2: Molt.
3: Tenim un equip de nois, de nens i nenes molt majos, juguen molt bé. S'estan preparant, són el futur del club. Jo crec que amb un futur no molt llunyà estarem molt amunt.
2: Uh-huh. Suposo que tot això és constància, esforç, tardes d'entrenaments, no?
3: Bueno, això és com tots els esforços, vull dir, jugar a l'escacs no solament seure davant d'un tablero, sinó és dedicació, constància, com tu has dit, i sobretot molt d'esforç. Llavors, amb un bon mestre que el tenim, gràcies a Déu, tenim un gran mestre que sap ensenyar molt bé la canalla i me'l porta molt bé. I des de luego hi ha nanos que ja es comencen a destacar dintre del club d'escacs.
2: Clar. La veritat és que suposo que també amb el suport de les famílies, que les famílies d'alguna manera també ajuden, no?, a la canalla.
3: Home, sense el suport dels pares, des de luego la canalla no faria ben cosa, perquè els campionats, per norma, que ara s'estan acabant ja perquè s'acaba la temporada, nosaltres finalitzem la temporada justament amb el torneig de primavera.
2: Què és aquest que fem aquest dissabte?
3: Què és el que fem aquest dissabte? Però fins ara ha vingut tornejos amb els quals els nanos van competint.
2: Clar.
3: Si no fos pels pares no podrien competir.
2: Doncs és el sacrifici que fan les famílies quan els agrada algun esport, en aquest cas és els escacs. Però a Montornès hi ha molta afició a tot el que té a veure amb l'esport. Els escacs és molt més mental, no?
3: Sí,
2: és molt més mental.
3: Molt més mental.
2: Però hi ha una gran afició i, com hem dit, la veritat és que sempre ens donen moltes alegries. El president ens explicarà ara una mica en què consistirà justament aquest campionat d'escacs, perquè ja tenim aquí fora doncs, taules, cadires, tot a punt, perquè com que serà a l'aire lliure podrem veure jugar la canalla. Suposo que és això, no?
3: Correcte, podrem veure jugar la canalla abans del campionat de primavera juguen tots pavejats.
2: Tots. Totes les edats.
3: Totes les edats. O sigui, realment amb l'escacs es fan unes edats, però un nen de 8 anys pot jugar amb els adults perfecte i guanyar.
2: Sí, sí, aquestes coses passen.
3: I guanyar. O sigui, però és que ens barregem tots. El que passa que tenim premis per des dels petits, des de sub-8 fins als júniors. O sigui, hi ha premis per tots els nens. No tots, perquè tots no quedaran ni primer, ni segon, ni tercer. Però hi ha medalles pel que no vivin a tindre un premi, que no vivin a dalt de tot. Se'n premi d'una forma o altra, se n'emportaran tots. La canalla, sobretot, els adults ja no tant.
2: Molt bé. Miralles, quanta gent participarà demà?
3: Pues sobre uns 45-50 persones.
2: Molt bé. Hi ha lloc a la plaça de la República? Aquí
3: sí.
2: Sota els tilers? Que ara ja s'han fet grans i estareu superbé a l'ombra.
3: No, muntem carpes, eh?
2: Munteu carpes.
3: Muntem carpes, l'any passat ja ho vam fer-ho, va anar molt bé i aquest any va
2: repetir. Repetiu, molt bé. Doncs res, 45-50 persones que participaran en aquest torneig d'escacs de primavera. Què més hem de saber?
3: No, que estem oberts a que pot vindre més gent. Es poden apuntar fins al moment. I, bueno, si vol vindre més gent, nosaltres molt contents de lo mateix. O sigui,
2: si algun nen o nena vol aprendre a jugar a escacs o vol jugar a partides, és un bon moment per conèixer
3: l'ambient,
2: clar.
3: Correcte, és un bon moment.
2: Això vol dir que tothom pot apropar-se a la plaça de la República dissabte a partir de les 9:30?
3: Fins a la 1, suposem que acabem.
2: Molt bé. Doncs tots convidats, oi?
3: Tots convidats.
2: Gràcies, Miralles.
3: Molt bé.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Hi ha una màgia que no té truc.
1: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
2: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
3: Apunta't al Voluntariat per la Llengua.
4: El programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
5: Perquè quan parles, fas màgia.
6: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
7: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
8: Ràdio Montornès.
9: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
8: Ràdio Montornès.
9: La ràdio d'aquí.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: experimentales en el que iban a bailar a este programa y claro, ya había unos ganadores y estaba muy bien porque estaba presentado por Mónica Naranjo y el jurado era Carlos Baute, Sara Baras y Charlie Hassey. Los ganadores esta vez en la etapa del 2014 fue por Pastora Vega y Juan Ribó y estaba muy bien, sí.
1: La verdad es que yo creo que todos hemos visto este programa alguna vez. De hecho, siguen realizándolo, no sé si en la misma cadena o en otras. Pero es curioso cómo aprenden a bailar, cómo se esfuerzan y cuando ponen la puesta en escena, claro, te quedas maravillada, ¿no? Hay quien es más patosillo, más patosilla, pero al final, oye, que te quiten lo bailado,
0: Sí,
1: ¿no?
0: además estaba bien porque era. Me parece que este programa en una de las épocas también fue Isabel Pantoja. Y estaba bien, que son programas que, claro, son gente famosa y te llaman la atención, ¿no? Está bien, sí. Curioso este programa.
1: Bueno, pues
0: Divertido.
1: del programa Bailar al archivo de TV3, que a l'Alícia li agrada molt, remenar,
0: Me
1: mirar
0: encanta, me encanta.
1: i trobar joies. A
0: I a
1: veure què ens
0: més.
1: has portat.
0: Bueno, doncs mira, estem en època d'això que ens agrada tant cada any, no? Que hem
1: Sí.
0: de fer la declaració de la renda. I porto exactament com es feia la renda un petit sketch informàtic dels informatius de TV3, doncs com es feia la renda a l'any 1984. Anem a escoltar-lo.
1: Vinga.
2: Ara ens toca parlar d'un tema dolorós, la declaració de renda.
3: Sí, dimecres es va obrir el termini per fer la declaració de renda, però no hi havia impresos als estancs. Avui la situació es comença a normalitzar, però encara hi ha molts estancs sense impresos.
4: Si el gobierno está interesado en que nosotros vendamos las declaraciones de la renta, como vendemos muchas cosas, y son bultos pesados que hay que desplazar un vehículo, ¿por qué el mismo tabacalera o el gobierno, quien sea, no se encarga de repartirlo directamente a los estancos?
5: A primera hora del matí, els estanquers comencen les cues per aconseguir alguns impresos. La venda d'impresos per als 1.200 estancs de l'àrea de Barcelona es concentra a la tabacalera espanyola a la zona franca.
4: Des de fa ja 3 dies que el govern té comunicat per la televisió que el públic pot fer la declaració, ja tindríem que tindre amb temps suficient anticipat les declaracions, tant l'ordinària com la simplificada, en suficients quantitats.
6: Ayer vinieron 183 cajas, las repartimos todas. Hoy han venido 94, las estamos repartiendo.
5: Els més matiners aconseguiran una caixa de 300 impresos per la declaració simplificada. Com reacciona el públic en veure que tot encara no hi ha els documents?
7: Molt malament, perquè diu que hi ha estantips d'això. Hi ha la veritat, que diu que hi ha estantips, que tanta propaganda, però que aquí es diu que no ve cap cosa.
5: Des d'on ve vostè?
8: De Sant Andreu de la Barca.
5: I sap que només hi donaran una caixa?
8: Sí, senyor, i encara avui em donen una caixa i vaig estar fent cua mitja hora i quan em va tocar m'han dit que pels pobles no n'hi havia, perquè havien de repartir per Barcelona.
5: Quantes caixes necessitaria vostè?
8: Unes 10-12 caixes.
5: La setmana vinent hi tornaran per aconseguir més impresos i amb la intenció d'obtenir els de la declaració ordinària.
9: I a partir de demà passat màxim ja tindrem els impresos necessaris.
5: Avui, però, els particulars i les gestories ja poden trobar impresos a la delegació d'Hisenda a Barcelona. Aquest any, la declaració de renda presenta algunes diferències respecte als anys anteriors.
9: Les unitats familiars aquest any, que no passin de les 500.000 pessetes, del mig milió, si són ingressos només que de treball personal i de capital mobiliari, el senyor que té un sol i una petita compte d'estalvi, aleshores no té obligació de presentar la declaració. És a dir, tota persona que cregui que té dret a la devolució, aleshores ha de presentar la declaració, perquè sense declaració no hi ha devolució. Aquest any, entre la vivenda i els valors, la suma de lo que s'ha invertit no pot ser superior al 30% de la base imponible, que és allò dels ingressos menys els gastos.
5: El termini per presentar la declaració és fins al 10 de juny i s'allarga fins al 30 de juny en cas de devolució dels diners. Malgrat tot, pagar impostos a Espanya és no solament dolorós, sinó també difícil.
1: Toma ja, això que a Hisenda som tots, no?
0: En aquella època
1: costava,
0: no? Costava començar a pagar impostos, bueno, i en aquesta també, no? Que,
1: sí.
0: Però bueno, ja veus que posaven en l'informatiu, és dolorós pagar impostos,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: favor,
1: sí.
0: Que sense impostos no tenim sanitat ni tenim
1: serveis,
0: educació, no?
1: Serveis
0: públics, exacte. Doncs ja tenien aquell concepte, no? Però és curiós, no? Com els anys han passat, aquesta aquestes són de les primeres declaracions que es van fer. Aleshores, és curiós d'escoltar-lo i de veure en aquell temps, no?
1: La Dolorosa.
0: Els impresos, exacte. Sí, sí.
1: Sí, com s'acabava.

0: Las mañanas de Radio Montornés. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
0: Radio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company el Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
6: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
5: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'habilita també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
6: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià, Ma che freddo fa, i també en castellà, Hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador Maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

0: fire.
1: Ring of fire.
0: I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high.
1: Anel the fuck.
0: And it burns, burns, burns.
1: Johnny Cash.
0: The ring of fire. The ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire.
1: Que, per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Phoenix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Harm Glass. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet playboy al capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'un dels tres a televisió. Ho dic perquè després també el recordarem a ell. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When you are a king.
1: When you are a king.
0: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, m'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Gràcies per ser ràdio.
4: All Hit Radio.
5: Cocodril Club.
6: Oh, se está bien con la radio.
5: Cocodril Club, amb Albert Malla.
6: Oh.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpó diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat. Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment, en els singles, ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

The Only Living Boy in New York, que aquí es va a dir el único muchacho que vive en Nueva York, i que a Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu: Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà, i aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que evidentment és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal, me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust, per reconfortar-te. Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. cocodrilclub@gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discotec preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal que han obert diligències per esclarir les causes de la mort que de moment no presentaria signes evidents de violència. A l'espera de l'aixecament del cadàver, la investigació continua oberta. I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
2: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que, tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
1: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carril tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i finalment una avaria a l'AP2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carril tallat en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ruta 66. Música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana més carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera. I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus i arriba Alice i Steve.
3: I wish I was in love.
4: You deserve to be loved. Anybody would be lucky to have you.
2: Parlem d'una comèdia que segueix una dona destrossada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. La protagonista farà el possible per acabar amb la relació, però per desgràcia d'ella, l'amic està més que preparat per l'atac.
5: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
6: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
2: Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem El juego del asesino.
7: Soy Patrick, me he mudado a la casa del rey. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
2: Atormentat pel cas que mai va resoldre, un detectiu retirat és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els indicis d'un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l'obsessió.
8: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam?
2: Des d'aquest dimecres a Amazon s'hi estrena Todos Nuestros Años.
9: ¿Charlie te invitó?
10: Ella tenía que venir.
11: Su fue como una madre para mí.
10: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
2: És una adaptació de les novel·les romàntiques juvenils de Carly Fortune.
12: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas.
2: La trama explica una història narrada durant 6 anys i una setmana del típic poble costaner on neix l'amor entre els dos protagonistes.
13: Escucha, si quieres ganar el caso, haz lo que te digo.
2: Dijous a Netflix hi trobem Les dos cares de la ley.
14: El hijo de un juez se ha cargado al de un policía.
15: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres que te diga todas las que has hecho?
2: Inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
16: Si fuera el negocio, Rubén, no hago nada que no sea legal.
17: Un empresario plan.
2: També des d'aquest dijous hi arriba a Movistar Plus la tercera i última temporada de L'Immortal.
18: ¿Quiere volver al negocio?
16: Quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
18: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
19: Lo importante es asegurar la cara.
2: Posa punt i final aquest thriller escrit per David Moreno, Diego Sotelo i Raúl López. Mascle en acció, drama familiar i thriller psicològic.
20: No quisiera tener que buscar en Madrid un socio que defienda mejor mis intereses.
2: En aquesta darrera entrega, l'acció es concentra en tan sols 5 dies i es desenvolupen diverses trames que s'entrellacen fins confluir en una única història. Encara aquest dijous a HBO Max hi trobem Tráfico Aéreo. El fill de la protagonista és empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. Una banda li fa xantatge perquè es dediqui al contraban. A la protagonista no li quedarà altre remei que entrar en un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill.
21: Esto podría ser lo azul que necesito para completar mi traje de boda.
22: Pero si todavía no tienes ni el vestido.
23: Tiene al hombre. Todo lo demás son detalles.
2: Tornem a Netflix també aquest dijous i arriba la cinquena temporada de Magnolias.
24: Vuestro amor y apoyo me ayuda a compensar el dolor de estar lejos de todos mis seres queridos.
2: Torna aquest drama que segueix la vida d'un grup d'amigues mentre naveguen per la selva de les relacions, la família i les seves carreres laborals a Carolina del Sud.
25: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
2: La darrera proposta de dijous ens porta a Sky Showtime amb Lawyer Ligas.
26: Hai passato tu l'audio alla stampa.
27: L'ho tirato su un bel casino, eh?
2: La sèrie segueix a un advocat brillant i reconegut pel seu estil irònic i controvertit que s'enfronta a un sobtat declivi de la seva carrera per culpa d'un escàndol que l'obliga a abandonar el prestigiós bufet del que era soci.
28: Señor, ¿qué quiere que haga? ¿No ve el atasco? ¿Dónde quiere que me meta?
2: Divendres, Amazon Prime torna amb la temporada 4, Atasco.
29: A todos nos hubiese encantado haber ganado el Grand Prix.
0: ¿A qué temperatura se lava esto? No sabes. ¿Cómo se fríe un huevo? No sabes.
1: Lo mío es de Lima.
2: Entre les noves trames hi haurà matrimonis a punt del col·lapse, convidats de camí a una boda, concursants de televisió derrotats, emergències mèdiques, cites romàntiques que es torcen o fins i tot un papa mòbil enviat al Vaticà en una surrealista missió protagonitzada per Pepe Villuela i David Lorente. A HBO s'hi estrena també aquest divendres Orgullo. La sèrie explica la història d'un jove gay imprudent que viu amb l'il·lusió que el món està als seus peus i de que res pot pertorbar la seva llibertat. Quan una inesperada tragèdia familiar esmicola la seva realitat, el seu món comença a esfondrar-se.
3: Te debo todo lo que he logrado llegar a ser. Por mi amada esposa... y por mi hermosa familia.
2: A Netflix también divendres s'estrena El Polígamo.
3: Me gusta mucho mimar a mis mujeres.
24: Me encanta. Te lo diré una sola vez. Vas a dejar a esa...
2: La protagonista és molt popular a les xarxes i sembla l'exemple ideal de felicitat matrimonial, tot plegat fins que les infidelitats del seu marit desencadenen una gran crisi.
4: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, en aquesta ocasió fent una ullada crítica a la cinquena temporada d'una de les sèries insígnia d'Apple TV, Per a tota la humanitat.
5: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
2: Estem davant d'una de les més grans apostes de ciència-ficció, junt amb Silo, de la plataforma. Fins ara ha tingut un desenvolupament satisfactori, malgrat les crítiques a la seva quarta entrega.
4: Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible. Tenemos que tomar cartas en el asunto.
2: Ara, però, ens trobem davant d'una cinquena temporada que s'allunya dels orígens de la sèrie i ens transporta més cap a un drama social que cap a una trama de ciència-ficció espacial.
24: No podéis perder vuestra humanidad.
6: Luchamos por nuestra humanidad.
2: Aquest canvi d'enfocament ha estat rebut de forma molt desigual per la crítica. L'emocionant carrera espacial de les primeres entregues ha donat pas a un tens drama sociopolític centrat en la vida dels colons i la lluita de classes a Marte, utilitzant el planeta vermell com un reflex dels problemes contemporanis.
24: La misión es encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
7: El mayor descubrimiento de la historia.
24: Tenemos que aprovecharlo.
2: D'aquesta cinquena temporada se'n critica l'excessiu ús del melodrama amb un ritme desigual i en format de colabrot. Abandonar l'exploració espacial, al marge que de la missió a Titan, és sens dubte un exercici arriscat i en especial aquí no ha complert les expectatives dels fans.
8: Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
5: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana.
2: Tampoc ajuda al fet inevitable del relleu generacional dels personatges principals de la sèrie. Els nous protagonistes necessiten molt més per arribar a l'alçada dels seus predecessors.
4: Marte es nuestro! Marte es nuestro! Marte es nuestro! Bueno, la cosa va en serio.
2: Seria injust qualificar una de les millors sèries de ciència-ficció en plataformes ara mateix per aquesta cinquena entrega, però no podem deixar de banda aquest regust amar que ens deixa a l'espera que es recondueixi en una futura sisena temporada, si es confirma.
8: Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuánto pueden sobrevivir.
2: En definitiva, hem passat d'una magnífica epopeia espacial a un drama de supervivència obrera, amb l'afegit de thriller policial, això sí, a l'espai. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment del primer capítol amb una de les trames que desencadenaran el fil argumental d'aquesta cinquena entrega.
9: El cuerpo muestra signos compatibles con una despresurización rápida y la exposición a la superficie. La epidermis presenta una deshidratación provocada por el vacío y una hinchazón severa causada por la presión interna.
29: A ver, ¿qué tenemos aquí?
30: Parece que otro polizón se ha suicidado, sheriff.
31: Yoon Tae-min pidió asilo desde Corea del Norte.
30: ¿Y esto?
31: Servicios sociales les hacen fotos y solicitan ayuda.
29: Gracias, Boyd. Mándame una copia de la autopsia cuando ya hayas terminado.
31: Señor, estaba pensando en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo y se me escapa un poco. En la Tierra, si alguien corre 12 segundos, puede llegar a unos 90 metros. Aquí lo multiplicamos por 3 por la gravedad. Pero el señor Yun ha corrido casi 400 metros desde el rover. Hay algo que no cuadra.
30: Ah, ahora es matemática.
1: ¿Le habéis mirado el tiempo, no?
9: No, he realizado un examen post-mortem estándar.
1: Están intactos.
30: ¿Y?
1: Si la causa de la muerte es una rápida descompresión, tendría los tímpanos perforados, pero no lo están. Lo que significa que murió en un entorno presurizado.
30: ¿Puede explicarlo para que lo entendamos?
31: Que alguien lo sacó al exterior una vez muerto.
29: ¿Entonces se trata de un homicidio?
1: Eso parece.
30: Joder.
29: Bueno, doctor, necesitaremos una autopsia completa. Análisis de ADN, toma de muestras, lo pasaremos por el sistema. Hasta que no sepamos más, esto no sale de aquí. ¿Entendido?
30: Señor.
9: Claro.
10: Nos llega que el cuerpo de la víctima fue descubierto en la superficie de Marte sin el traje espacial.
11: La base, con 5.000 personas, ha tenido momentos puntuales de violencia desde que existe, incluido el anárquico motín ocurrido hace casi 10 años.
12: Pido a todos los residentes del Valle de la Felicidad que mantengan la calma, ya que el Cuerpo de Paz sigue investigando este caso.
13: Era el gobernador de Marte, Lenia Bolívarov, instando a los residentes del Valle de la Felicidad a mantener la calma mientras los cuerpos de paz continúan investigando el crimen.
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ruta 66. Música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.

0: feels good. Hold me, baby. Well, to love you like a lover should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might. You might let you let that quit on my tongue. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Drive me crazy. But this drink is just great. Balls of fire.
1: Sintonizas Radio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
6: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
4: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
7: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
8: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
4: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
7: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
4: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
7: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
4: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur durant el 50è aniversari de la institució.
7: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
4: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
9: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
4: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda del altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
11: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
4: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
13: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
14: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
12: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
5: Notícies en xarxa.
4: Robatori i violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
7: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
4: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
7: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
8: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
7: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
4: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
7: Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
15: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només es matin entre ells.
7: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
4: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
16: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
4: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
7: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
4: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
18: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
17: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró. En fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
20: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
19: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
21: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
19: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
4: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
7: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
22: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
7: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
4: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
7: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
0: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
7: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
1: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa ha assenyalat quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
2: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris, i per no deixar ningú enrere en aquesta decisió, tenim presents els nostres valors, hi ha quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
1: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i, pel que fa al Pirineu, n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
4: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya, i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellver, bon dia.
23: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
24: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
23: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
4: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
7: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: Notícies en xarxa.
4: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
6: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
3: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
4: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
7: Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
4: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
9: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
10: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i per tant aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
9: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
4: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa 2 temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals de la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
25: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
11: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
4: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
26: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
27: La fe mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
26: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
8: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
26: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
12: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
26: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
13: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
26: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, el Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit crisi 5 detinguts. Sònia Kerr.
8: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
8: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
5: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
8: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
5: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
8: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
5: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
10: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva sisena Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
5: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud del Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà amb vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
12: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF, i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida, puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
13: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
5: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
15: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
16: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
14: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
12: Notícies en xarxa.
5: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
8: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
5: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
8: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
8: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
5: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
17: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
5: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
8: Efectius del cos continuen repassant per terra la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
19: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
18: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
20: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
18: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
5: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
8: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
1: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
8: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El Comissari Europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
8: De fet, l'últim mes els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
21: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
8: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
5: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
5: Són 3:45 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraban per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
8: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
8: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
5: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
0: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
2: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
0: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
5: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
3: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics.

0: el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
1: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
2: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
4: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
3: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
5: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisoròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
6: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
5: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
7: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
2: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
9: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
8: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
2: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tiet, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Cosa Sorda, L'Axe Busto, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
11: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb el

0: grups més importants del panorama musical català o dels països catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
1: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
2: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
3: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre a la pista del Liceo en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
4: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
5: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet, això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i tenia clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
3: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García, i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
6: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
3: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 86, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
7: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat, doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, doncs, ja, doncs bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
3: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Estàs escoltant
10: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
4: I m'he posat a pensar en tu.
7: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, a la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
3: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
2: I no deixem la capital catalana perquè els quatre aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa dues temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de l'Herència.
1: Notícies en xarxa.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
2: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava, amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
1: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que s'acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Espero que amb ganes de passar una bona estona amb nosaltres. Com sempre, estarem fins a les 6 en punt de la tarda per fer confluir la informació, la divulgació i l'entreteniment amb un programa molt divertit avui de divendres, com toca, com ha de ser, aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a ràdio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Com totes les tardes, no estic sola, sinó que estic molt ben acompanyada. Tenim la nostra redacció i també tenim a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, de divendres ja total, no? Per
1: total.
2: Fi arribat.
1: Sí, per fi arribat. I no sé a tu com se't planteja aquest fin de...
2: Doncs bastant en la línia dels darrers, vull dir, improvisaré,
1: Aniràs a la platgeta o què?
2: Si puc el diumenge i em puc organitzar, sí que m'agradaria anar una estoneta.
1: A mi també m'he de gust companyar. Que encara no ho he fet i crec que ja...
2: I ara és quan val la pena, Mireia, que l'aigua està una mica fresqueta.
1: Ara refresca, no?
2: Si no, dintre d'aquestes dues setmanes serà com una sopa.
1: Bueno, doncs a veure si podem. Jo tinc un cap de setmana bastant ple de coses i vaig a veure un musical de Tarzán, mira, en què es fa el Teatre Apolo demà.
2: Sí.
1: Tot i que jo obro aquí un meló, el tancarem ràpid perquè vull parlar de moltes coses, però... ara estan fent com musicals i em va passar també amb La Cenicienta, que estava a Madrid, o estava a Madrid, millor dit, que venen amb una imatge aquest tipus de musicals, no? Que tot tenim a la ment de Disney i de tal, i després vas i no té res a veure amb la pel·lícula que se suposa, no? Que és inspiració.
2: O una versió alternativa, no?
1: Clar,
2: a vegades,
1: però
2: inclús.
1: Crec que això ho has d'indicar molt bé, que sí, és una versió alternativa, sí. Perquè si no, jo, quan vaig anar a veure La Cenicienta, que ho vaig comentar, vaig trobar moltes nenes que anaven vestides, no? De La Cenicienta i tal, i jo crec que hi ha molta gent que va marxar al descans que van a mig
2: una
1: musical,
2: mica decebuts, no?
1: I jo ja tenia les entrades per anar a veure el musical de demà de Tarzán i llegint la lletra petita he vist que és una mica el mateix, que és com una inspiració, però clar, no és la banda sonora. I si una cosa té bona, a part de la història de Tarzán, és la banda sonora, que és espectacular.
2: Clar, jo m'imagino que també si fos una superproducció d'aquestes tipus Aladdin i aquestes que hi ha a Madrid, ja no anirien a l'Apolo, no?
1: Clar, però bueno, tu penses, bueno, tampoc cal que siguin aquí un cor enorme, música en directe, pots fer un petit format més, no sé, o no cal que siguin totes les cançons, adaptar-ho d'alguna manera. Així que no sé, jo us ho explicaré el dilluns, a veure si ha valgut la pena, si no, perquè les entrades tampoc és que siguin gaire econòmiques, no us penseu.
2: Vull dir... Sí, que no ho regalen tampoc.
1: Així que, bueno, a veure, anirem amb la ment oberta i a veure què ens trobem. Ja us ho explicaré si ha valgut la pena o no, però des d'aquí un consell és que abans de comprar qualsevol entrada hem de llegir-ho molt bé. No ens en refio ni de la tipografia de la lletra, ni del títol,
2: Exacte. Ni
1: de res, que després...
2: Inclús a vegades també fan un enllaç com a YouTube, no? Que fan un petit allò com teaser o trailer o tal, que a vegades també pots fer una mica la idea per on va la cosa.
1: Sí. Bueno, doncs, mira, consellet i algun pla per aquest cap de setmana. A veure vosaltres què tal. I nosaltres, de moment, anem a veure què hi ha d'actualitat a Montornès. Si tenim temps, també parlarem d'altres propostes per fer aquest cap de setmana, però anem a centrar-nos en el que ha passat aquests dies, com aquest matí, que les cooperatives de les escoles de Marinada, Sant Sadurní, Palau d'Almella i Mugent, que tenen dins del projecte Emprenedoria a l'Escola, Emprenedoria Cultural a l'Escola, Cultura Emprenedoria a l'Escola. Ara sí, m'ha costat, però ho hem dit. El projecte QM, que durant tot el curs han estat els nens i nenes que eren una cooperativa des de zero. I avui ha arribat el dia en el que han pogut vendre els seus productes. Ha estat al Mercat Setmana, la plaça de Pau Picasso, i tots els beneficis els donaran alguna associació, entitat o alguna actuació solidària. Nosaltres ens hem passat per aquestes paradetes i hem pogut parlar amb alguns dels nens i les nenes, professors, professores, perquè ens faci una mica de valoració i també, per què no, per mirar què teníem per vendre, que hi havia coses xulíssimes. També parlarem de la fi de curs dels tallers del Casal de Cultura. Avui a les 7 es farà l'exhibició dels tallers de dansa, però ahir es va inaugurar una exposició a la Sala Rimugem del mateix equipament del Casal de Cultura, amb mostres dels tallers de ceràmica, de pintura, de patchwork i em deixo un de pintura, de ceràmica, de patchwork i de restauració. Això que fan unes coses que qualsevol diria que és un moble que ja té uns quants anyets. Doncs també hem estat i avui us portarem una mica com han estat aquestes llets, com han viscut els alumnes i també ja de cara al curs vinent, que ja tenim data d'inscripció, que jo sé que això hi ha molta gent que li interessa. Però després ja passarem al cap de setmana, hi ha moltíssima cosa a Montornès, moltíssima vida, i parlarem concretament de la gincana que ha sortit dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos. Una de les seves impulsores ha estat a les mañanes d'avui, i nosaltres recuperem un trosset per si hi ha alguna família que estigui interessada o que s'hagi apuntat, doncs que recordi que és aquest diumenge des de la plaça de Joan Miró. I qui no pot faltar cada divendres aquí a la intersecció és el nostre company, el José Luis Cano, que estarà amb les estrenes al cinema i a les plataformes digitals, que també és un bon pla anar al cinema. No sé si heu anat aquesta setmana, que hem tingut la festa del cine, i si no, doncs aprofitar a casa i veure alguna pel·li, alguna sèrie.
2: També el cinema és un bon refugi climàtic, també.
1: Sí, la veritat és que sí. Bé, doncs, tot això és el que tenim preparat. A veure com ens va, que com veieu tenim la ment avui una mica de divendres, però donarem el nostre màxim esforç per poder oferir-vos un programa, com sempre, divertit i de qualitat. Abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui s'ha posat en marxa un dispositiu especial de trànsit amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 que se celebra aquest cap de setmana a Montmeló. Fins les 4 de la tarda de diumenge no es pot estacionar a trams dels carrers del riu Congost, del Raiguer i de Montmeló. L'afectació principal aquí a Montornès al centre serà l'habilitació d'un accés per als vehicles del personal del circuit a la rotonda del carrer de Camparellada a l'altura de l'empresa Lucta. A la mateixa rotonda i a la rotonda d'accés a Can Mas Ferrer hi ha un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra que filtrarà els vehicles. Es permetrà, això sí, l'accés al veïnat de Montornès Nord amb identificació i els vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Camparellada, el Raiguer i el Congost i que disposin d'espacis d'organització. Divendres vinent s'iniciarà una nova edició del projecte Llegim el riu. Es tracta d'una col·laboració entre la Biblioteca Rosa Leveroni i el Departament Municipal de Medi Ambient amb l'objectiu de fer una observació de l'ecosistema fluvial i plantejar propostes de millora per a aquell espai. La primera sortida de l'any serà el 19 de juny a les 4 de la tarda amb sortida des de la biblioteca. Les persones que hi participin prendran mostres d'aigua del riu Mugent i podran identificar la fauna i avaluar la qualitat del riu. La jornada comptarà amb el guiatge d'un tècnic del grup de recerca FEMLAB de la Universitat de Barcelona i del tècnic municipal de Medi Ambient, José Manuel Pérez. L'activitat s'adreça a persones majors de 16 anys i les places són limitades. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament i de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. Demà el Club d'Escacs Montornès organitza una nova edició del seu tradicional campionat de primavera. Com és habitual, tindrà lloc a la plaça de la República. La competició començarà a 2:15 del matí i consistirà en 7 rondes de 10 minuts per cada jugador o jugadora. Des del Club d'Escacs, Salvador Miralles ha indicat que les inscripcions es tancaran minuts abans que comenci el torneig.
3: 45-50 persones. Estem oberts a que pot vindre més gent. Es poden apuntar fins al moment. I bueno, si vol vindre més gent, nosaltres molt contents de lo mateix. Tenim un equip de nois, i de nens i nenes molt majos, juguen molt bé, s'estan preparant, són el futur del club. Jo crec que amb un futur no molt llunyà estarem molt amunt.
1: Les inscripcions tenen un preu de 3 euros per als membres del club i 5 per a aquelles persones que no ho siguin. Cal formalitzar-les a través del WhatsApp 625-106-493 o demà mateix. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que l'Armanda Nostra Senyora del Carmen celebrarà aquest cap de setmana una nova romeria de la Verge del Carme. Les activitats començaran demà amb una processó que s'iniciarà a les 6 de la tarda des de la parròquia Mare de Déu del Carme i que finalitzarà a Can Mas Ferrer. Seguidament, a les 8 del vespre, hi haurà actuacions als grups de cant i de dansa. La jornada acabarà a mitjanit amb el Sant Rosari i també amigues i caldo gratuïts. Escoltem el president de l'Hermandat, Toni Jiménez.
4: Ya hace un par de años que cambiamos el recorrido, que antes lo hacíamos por la carretera, ahora no lo hacemos por el camino de la Desayería, que es camino. Luego ya al llegar allí, pues ya colocamos la Virgen bajo el escenario, que es la partícipe, la primera, ¿no? Y ya empiezan las actuaciones. Sobre las 8 así empezarán las actuaciones. Como siempre, el cuadro de baile de Castañuela y el coro de la Hermandad. Luego nos acompaña el cuadro de baile de Alondra, de Manuela Burgos, que son de Vilanova del Vallés. También el Centro Cultural Andaluz este año nos acompaña con sus cuadros de baile. El cuadro de baile de Carmen López, que estos vienen, creo, de Palau Solità y Plegamans. El cuadro Sueño Flamenco de Sardañola del Vallès. Y todo esto pues nos harán el espectáculo. Tenemos previsto de que acabe a las 12 de la noche, que luego estará el Musén y hacemos el Rosario.
1: I diumenge, cap a les 11 del matí, es durà a terme la missa rociera a la parròquia Mare Déu del Carme amb una actuació del cor de l'Hermandat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí, les cooperatives del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el COEMA, han venut els seus productes del mercat setmanal. Es tracta de la culminació d'un treball que els infants de 5è de les escoles Marinada, Mugent, Sant Sadurní i Palau d'Ametlla han seguit tot el curs per crear des de zero una cooperativa. En aquesta setena edició del QM Montornès, la cooperativa Marinadart de l'escola Marinada ha venut plantes aromàtiques i manualitats a favor de Montornès Animal. A més de la parada, alguns dels nens i nenes han tocat música per animar la gent a apropar-se. La tutora dels infants, Ana Vázquez, ha explicat que el projecte els permet treballar matèries bàsiques d'una altra manera.
5: És un projecte molt complet, perquè a part de treballar en equip, que això a vegades els hi costa molt, és un treball cooperatiu tota l'estona, han de respectar els càrrecs, tot es vota, tot han de, el que surti la majoria. A part d'això, pues, dintre del que és el currículum, ho treballem tot, matemàtiques, llengua, medi, treballem tot. O sigui que és molt positiu per ells. A més, és una manera diferent de treballar les matèries d'una altra manera. I com a valors, el treball en equip, respectar l'altre, el torn de paraula, respectar el que diu la majoria, perquè això a ells a aquesta edat encara s'hi costa més. Tenen la seva idea i és la seva idea. I aquí han après què és el que es diu la majoria, a part de la feina del producte en si, no? Que han après molt també.
1: A l'escola Sant Sadurní han creat la cooperativa Diables i també donaran els seus beneficis a Montornès Animal. Ells han creat manualitats, seguint la línia del curs anterior. Així ho ha dit un dels seus alumnes, en Pau Martínez.
6: Venem clauers, punt de llibre, llibretes, tres en ratlla. L'any passat, sisè, ja va fer alguns productes similars i nosaltres hem fet menys o menys el mateix. No coneixia el cooperativisme, però ho l'hem estudiat molt i és com crear un comerç. L'experiència és divertida i depèn del que facis, pots riure molt.
1: A l'escola Mugent han tornat a cultivar verdures ecològiques que han venut amb la cooperativa La Via Agrícola i donaran els diners als seus campaments saharauis. Patricia Manzanares, una de les seves professores, ha destacat com amb aquest projecte aprenen a escoltar l'opinió de tothom.
7: És una manera diferent d'entendre el comerç, el fet de ser assembleari, de prendre decisions. Si tots formen part d'aquest... tothom té vot, aleshores no es pren des de només una presidència, no, d'un equip petit, sinó que totes les veus són importants i les decisions es prenen en conjunt. Estan molt engrescats, sobretot, els hi està agradant molt anar a la plaça, explicar el projecte, explicar on aniran els beneficis.
1: Finalment, la cooperativa Les Ametlles del Palau, de l'Escola Palau d'Ametlla, ha posat a la venda manualitats i objectes de segona mà a favor de la investigació del càncer infantil que du a terme a l'Hospital Vall d'Hebron. L'Emma Gómez i en Marco Castellano, membres de la Junta de la Cooperativa, s'han mostrat molt contents tant pel procés de creació de la cooperativa com dels coneixements apresos.
8: Ha sigut un plaer perquè tots els meus companys doncs, ens han ajudat. Cadascú ha portat el seu granet de sorra i ha anat molt bé. Estem venent coses de segona mà, jamavits, caixes sorpresa, quadres imprimits amb impressora, dracs de 3D i conos de 3D. Hem après que cadascú té el seu ritme de treball i que no podem forçar la gent a treballar més ràpid i que no podem forçar la gent a fer coses que no vol fer.
9: Nosaltres també hem après que tot és un grup i si fem les coses en grup serà molt més fàcil arribar al final. I per això ara hem fet aquesta parada.
1: L'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, ha declarat que el projecte Cultura Emprenedora a l'escola s'emmarca en l'economia social i solidària i ha afirmat que l'Ajuntament continuarà apostant perquè es facin més edicions.
10: S'emmarca dins de l'impuls de l'economia social i solidària. Sempre diem que molts temes han de començar a les escoles, bueno, però aquest seria un dels importants. Desenvolupen una cooperativa tal com la farien els adults. Per tant, nosaltres ho valorem molt per impulsar aquesta economia social i solidària, per impulsar projectes singulars per les escoles, però també per vincular la comunitat en el seu conjunt. Com que hi ha aquesta col·laboració també dels professionals, funciona molt bé i l'Ajuntament hi apostarem. També comptem amb el suport de Diputació, per tant, és un projecte molt positiu i que ha de continuar.
1: Aquesta ha estat la setena edició del QM a Montornès. Així que sapiguem, la recaptació final de les cooperatives, que recordem es destinaran a entitats i associacions, us informarem.
0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Una mostra d'art dels tallers de manualitats del Casal de Cultura omple la sala Riu Mugent fins al 18 de juny. Hi podeu veure peces de ceràmica, elaboracions fetes amb patchwork, quadres pintats seguint diferents tècniques i mobles que semblen nous després de la seva restauració. Ahir a la tarda es va fer la inauguració de l'exposició, que va comptar amb l'assistència d'alumnes, professorat, així com de veïns i veïnes. La Mercè Reich és la professora de patchwork. En declaracions als mitjans de comunicació ha explicat que són les mateixes alumnes les que trien el projecte a desenvolupar.
11: Elles cada una proposa què vol fer i llavors cada una porta la labor que ella tria. I bueno, hi ha algunes que ja em porten els patrons del que volen fer i altres que em diuen pues jo vull fer una funda d'ulleres, jo els hi busco, o ara per exemple hi ha una que està fent cistelletes de Nadal. Doncs, o uns estandards de cara al Nadal, doncs elles em demanen i jo els hi proposo. I bueno, han fet costureros, han fet moneders, fundes d'ulleres i ninos de cara al Nadal, molt maco. Sí que han mogut de diferents tècniques amb l'esteta que han fet les nines, que són molt maques, vídeos boniques, i llavors doncs, el que és les aplicacions, el punt amagat i costureros, el costurero és molt bé.
1: En Josep González és alumne de pintura. Ell ha parlat meravelles del seu professor i ha afirmat que continuarà fent el taller tants anys com pugui.
12: Molt bé, molt content. Sobretot amb el professor, perquè t'ensenya detalls de pintura i a més no toca molt els teus quadres, sinó que prefereix que ho facis tu i ell et fa al costadet una coseta i t'ensenya molt. Només pinto amb oleo, que sóc un dels pocs que pinta amb oleo, que sí que tothom fa acrílic. I bueno, detallets de com donar textures, per exemple, he fet, el quadre surt un tros que és de llana, donar-li la textura de la llana, donar la textura brillant d'un metall, i aquestes coses són les que m'ha ensenyat ell. Continuaré molts anys, tots els que pugui, i tant.
1: La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, no es va perdre la inauguració d'ahir. Pel que fa al curs vinent, ha indicat que han ampliat l'oferta de tallers de ceràmica.
13: Hem hagut de fer, de cara al curs vinent, doncs, reajustar els tallers perquè tenen molta demanda. Hem anat canviant doncs, els gustos d'aquests usuaris i ens hem adaptat doncs, a això, a aquests gustos. Ara el que n'hi ha de nou és el taller de ceràmica, que ho farem 4 torns perquè s'han tornat boges i bojos i els agrada molt. Ja hem vist el que tenim d'exposició i n'hi han veritables meravelles. Ha quedat com molt top també la pintura, d'ençà que vam canviar doncs, el profe de pintura, que ha agradat molt i que s'ha anat el boca a orella i també bueno, es veu, com parlàvem abans, es veu la diferència de l'ençà interior. No?
1: Les inscripcions per al proper curs s'obriran el 13 de juliol a les 4 de la tarda, tant de manera presencial al Casal de Cultura com en línia. Enguany, unes 300 persones han seguit els tallers de l'equipament. Aquest vespre, a les 7 de la tarda, l'alumnat de Ball en línia, Salsa i Batxata, Sardanes i Batucada faran una exhibició al Teatre Margarida Xirgo. Les entrades ja s'han exhaurit.
14: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
1: I nosaltres anem amb una mica de música en aquest divendres aquí a la intersecció. De seguida ens posarem a mirar cap al cap de setmana, però abans, avui és dia de novetats musicals. I com ens agrada començar amb col·laboracions, ens hem triat una en català, la de Joan Dausà i Mama Duixa, que ja té així flaire a estiu. I si ja li ha tocat el nom a l'Olivia, la Marina, doncs ara li toca la Julieta, que té mullada la samarreta amb aquesta cançó que es diu Papi, posa-la al disc.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Parlem de diumenge ara perquè tindrà lloc una nova activitat dins els pressupostos participatius Més 30 Cosmos. Es tracta d'una gimcana familiar que proposarà proves pel centre del poble i acabarà amb un concert a la plaça de Pau Picasso. Una de les impulsores de la proposta és la Sílvia Sánchez i ha passat per les mañanes aquest matí. També ho ha fet amb la tècnica de participació ciutadana, la Bea Quintana. Amb ella ha parlat la nostra companya Núria Cachán. Les escoltem.
2: Ens vam enredar una mica entre nosaltres. Ai, qui us semblaria si ho fem i tal? I la veritat és que són persones que ens animem bastant a fer qualsevol cosa. I ho va proposar la Tània, va dir que li agradaria participar en aquests pressupostos fent alguna cosa pels nens, i sobretot pels nens amb les famílies, que de vegades hi ha propostes una mica que són dedicades amb ells, però dediquem poca estona al temps amb ells, o sigui, ells juguen molt i ells tenen moltes coses a fer, però per fer-ho de manera conjunta, amb interacció amb adults i passar una bona estona, trobaven que feia falta alguna proposta. I mira, per això ens vam animar.
3: Els nens, la canalla vostra, suposo que d'alguna manera també s'ha implicat, no?, en aquesta aventura?
2: Sí, sí, sí. Els tenim a tots allà ficats. Han estat ajudant-nos a preparar proves, ens han vist liades tots els dies, i anant a comprar, i anant a muntar materials...
3: Però s'han engrescat d'hora o els ha costat una mica?
2: Bueno, els nostres, la veritat és que són petits, tenen 4 i 5 anys, i, bueno, els anàvem fent partits una mica explicant el que podíem, però realment han vist que les mames s'han liat molt en preparar coses i ho gaudiran el dia de la gincama, més que res.
3: Quin tipus de proves i jocs heu preparat?
2: Tenim des de proves d'enginy, una mica jeroglífics, de resolució d'enigmes, tenim altres proves més físiques, més dinàmiques, proves d'aigua, perquè imaginem que farà una mica de caloreta i això sempre ve de gust. I totes les proves van lligades una mica a un fil conductor, que és aconseguir superar-les per poder trobar un dels personatges que s'han perdut.
3: Per participar, els grups han d'estar coberts amb 4, amb 6, amb quantes persones poden participar?
2: Normalment, bueno, tenim grup des de 4, 6, 8 participants, el màxim és 10. Llavors, el que hem fet és que quan hi havia 3 o 4 participants els hem proposat d'ajuntar-los i ha tingut també molt bona rebuda la proposta.
3: Per on anirà aquest circuit?
2: Doncs mira, tenim un recorregut que va des de la plaça Joan Miró, que és on comencem, i a partir d'aquí doncs expliquem la història amb tot el fil conductor, l'objectiu de la gincama, i li donem un mapa a cada participant de tot l'itinerari que han de fer. Les ubicacions són des de Can Saurina, a la plaça Pau Picasso, al parc del carrer Euskadi, la zona és una miqueta la zona de, diguem, de la part de dalt, que acaba a la Pau Picasso. Tenim també la plaça Joaquim Mir i altres ubicacions una mica de totes que envolten a la plaça Pau Picasso, que és on ha de finalitzar aquesta gincana, amb un espectacle final que dona fi a tota la gincana.
3: Escolta'm, aquesta història que explicareu en aquesta gincana, ens pots explicar, ens pots fer 5 cèntims?
2: Sí, i tant. Mira, la història va relacionada amb el tema de les bruixes, perquè, de fet, l'organitzem en col·laboració amb l'entitat de Bruixes Montornès.
3: Ah.
2: I llavors és per explicar que aquí a Montornès i als voltants hi havia bruixes, que es coneixen com a bruixes, però que en realitat eren remeieres, persones que ajudaven a curar i a sanar. Llavors s'explica que intentaven fer un remei per curar els nens del poble i que un bruixot dolent va interpretar que el que volien era matar el rei. Llavors, bueno, a partir d'aquí passen una sèrie de coses que no us faré spoiler, però acaba amb que un dels personatges és el que hem d'ajudar a buscar. Però bueno, és molt guai perquè les bruixes d'aquí de Montornès ens han explicat moltes coses de història real d'aquí de Montornès i als voltants que no coneixíem i que crec que està molt bé que els nens també puguin conèixer.
3: Clar, suposo que tota aquesta informació ara la traslladeu també a tots els participants en aquesta aventura i també coneixeran aquesta història, no? Aquesta petita
2: exacte,
3: història de Montornès.
2: Exacte, mm-hmm. Sí, sí, sí.
3: El tema és atractiu?
2: Sí, perquè a més, per tots els nens i nenes, quan els dius una bruixa, doncs s'imaginen un personatge dolent. I la gràcia està en treure una mica la idea de la bruixa com la dolenta de la berruga a la punta del nas, per veure que en realitat eren persones que intentaven curar i guarir a les persones del poble.
3: A la comunitat, sí. I, Sílvia, tot això ha comportat molta feina, treballs d'investigació o...
2: Home, Déu-n'hi-do.
3: Sí? Explica'ns...
2: I, sobretot, col·laboració, organització, i és el que deia la Bea abans, que totes són mames, totes tenen extraescolars, metges... reunions, històries, a part les nostres feines també. Jo, de fet, m'han hagut de substituir a l'escola per fer aquesta entrevista, o sigui que entre unes coses i altres, el més complicat és trobar el moment amb les vides que tenim avui dia, saps?
3: Clar, és complicat totes les tasques, no?
2: Sí. Jo, la veritat és que a tothom que li hem comentat s'ha engrescat de seguida i agrada la idea de donar una proposta de joc en família.
3: Clar.
2: Que al final el joc queda relegat a, bueno, doncs juguem a casa amb les joguinetes o juguem jocs de taula, juguen poc últimament i costa trobar aquell moment per posar-te a jugar amb els nens. I és el que deia abans, que agrada molt el participar de manera conjunta amb els nens amb un objectiu comú.
3: El joc és important i interactuar també. I a més sí. A més, si és amb la família, encara més.
2: Exacte.
3: No sé si hem de saber alguna cosa més, Bea?
4: Bueno, jo, a part de la gincama, també doncs, volia convidar tothom a que pugui venir a l'espectacle de les 12. Vull dir que poder hi ha famílies i amb criatures i tal que potser no poden, o per horaris, o perquè finalment hem cobert totes les places i no poden entrar a la gincama, però que es poden acostar a la plaça Pau Picasso a partir de les 12 del migdia i que trobaran també una proposta molt xula. Ja es farà un espectacle que és molt participatiu, és l'espectacle El Gran Marremango del Pep Callau i els Pepsicoles i és un espectacle en el qual també participaran, interactuaran, riuran, no? Vull dir que també ho recomano moltíssim. Vale? Vull dir que poden haver-hi aquests dos graus d'implicació i que serem molt benvinguts.
3: Doncs ens quedem amb aquesta gincana a partir de les 10, una mica abans, tots els participants, i ja ens explicareu què tal ha estat l'aventura. Gràcies a la Bea Quintana, tècnica de participació, i gràcies també a la Sílvia Sánchez per blindar aquest temps que ens ha oferit a les mañanes. Gràcies, Sílvia.
2: Gràcies a vosaltres, merci.
3: Que vagi
2: adéu,
3: molt bé.
2: Bon dia.
1: Deixem la gincana i anem amb una mica més de música. Avui divendres, sabeu que és dia de novetats musicals, anem coneixent poquet a poquet què s'acaba de publicar. Hem escoltat ja el més nou en català de Joan Dausà i Mamaduixa i ara anem amb BTS, que estan super actius, res, que van treure el seu nou disc i ara proposen una nova cançó, Come Over.

Parlem ràpidament de l'agenda que tenim aquí cap de setmana a Montornès. Demà tenim el Campionat d'Escacs de Primavera a la plaça de la República. I aquesta competició, recordeu que us podeu inscriure demà mateix a partir de 3 euros si sou socis i sòcies del club. Començarà 2:15 del matí i consistirà en 7 rondes de 10 minuts per cada jugador o jugadora. Us podeu inscriure ja també o demanar més informació al WhatsApp 625106493. Crema un tot, els records que et persegueixen i les... I tenim teatre també aquest cap de setmana amb el grup avançat de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Obra de Teatre, que ens farà una adaptació de la pel·lícula Casa en Flames de Dani de la Orden. Serà demà al Teatre Margarida Xirgo. L'obra ens explica la història de la Montse, que està emocionadíssima perquè per fi passarà un cap de setmana amb tota la família a la casa que tenen a la Costa Brava. Ja fa anys que és divorciada, el seu exmarit ha refet la vida i els seus fills ja grans fa temps que no li fan gaire cas. Ha esperat massa aquest moment de tenir-lo tots junts i està decidida a convertir el cap de setmana, costi el que costi, en un cap de setmana perfecte. L'espectacle adreçat a majors de 12 anys començarà a les 7 de la tarda, recordem, demà al teatre. L'entrada és gratuïta i l'aforament limitat. I demà tenim la marxa nocturna que donarà tret de sortida a les festes de Sant Joan del Club Atletisme Montornès, recordem aquesta proposta. Els participants sortiran a 9:15 de la nit des de la confluència entre els carrers de la Llibertat i de Federico García Lorca. El recorregut és de 8 quilòmetres, aproximadament, al final al parc socioesportiu de Montornès Nord. Encara que queda algun dorsal, els podeu comprar per un preu de 8 euros, perdoneu, al web del Club Atletisme Montornès i també als establiments del Gato con Botas i Polleria Angelita. Les persones

0: que facin aquesta marxa nocturna amb Dursal rebran un entrepà de botifarra i una bossa d'obsequis de les empreses col·laboradores. Olé! I aquest cap de setmana tenim una proposta de la mà de Nostra Senyora del Carmen, que és una nova romeria de la Verge del Carme. Les activitats començaran demà amb una processó que s'iniciarà a les 6 de la tarda des de la parròquia Mare Déu del Carme i que finalitzarà al Camp Mas Ferrer. Seguidament a les 8 hi haurà actuacions als grups de cant i de dansa i a mitjanit acabarà la jornada amb el Sant Rosari i també amb migues i caldo gratuïts per les persones assistents. La festa continuarà diumenge cap a les 11 del matí amb la missa rociera a la parròquia de la Mare Déu del Carme i una actuació del cor de l'Hermandat. Una altra proposta esportiva del cap de setmana és el 5è Memorial Gabriel La Cueva, que serà diumenge. Començarà a les 9 del matí al pavelló del CEM Les Vernedes i participaran un total de 9 equips, entre ells els 3 d'especials del Club Bàsquet Vila de Montornès. Recordem que aquesta competició és en memòria del montornesenc Gabriel La Cueva Martínez, jugador del club durant 10 anys. L'entrada és gratuïta, hi haurà servei de barra amb esmorzars i a partir de les 12, un vermut de germanor.
1: I ara movem el cap, i ara movem el cap, ara movem el cap aquí, aquí la festa guai, sí, sí, sí.
0: I diumenge també tindrà lloc una gimcana impulsada per als pressupostos, dins dels pressupostos participatius més 30 Cosmos. Serà a partir de les 10 del matí amb inici a la plaça de Joan Miró. Les famílies amb infants entre 4 i 12 anys podran participar en un seguit de jocs i proves d'arreu del poble. I en acaba la gimcana, el grup de Pep Callau i els Pep Psicolen oferiran l'espectacle Marramangú a la plaça de Pau Picasso. Una altra proposta que tenim diumenge a Montornès és a 6:15 de la tarda, que es projectarà la pel·lícula Descuida i jo te cuido de Jay Blixon a l'Espai Cultural Montbarri. El film gira al voltant de la Marla, una dona freda i sense escrúpols que utilitza mètodes legals qüestionables per incapacitar judicialment desenes de jubilats. Un cop que aconsegueix la tutela legal, ingressa les seves víctimes en residències, pren el control de totes les seves propietats i actituds financeres i lucra venent, i es lucra venent les seves pertinences. Però el seu pla perfecte comença a torçar-se quan tria com a nova víctima la Jennifer Peterson, que amaga secrets perillosos i té un vincle directe amb un poderós i despietat cap de la màfia. Un cop acabi aquesta pel·lícula, el diumenge a l'Espai Cultural Montbarri es durà a terme un col·loqui. L'entrada és gratuïta i cal dir també que es fa a l'entorn del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de la gent gran. I acabem amb una altra proposta diumenge a la tarda a partir de 6:45 amb el show del grup de, amb el show de fi de curs de tot l'alumnat de dansa de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, el Teatre Margarida Xirgo. L'espectacle es diu Erradors Nord i compta amb la participació d'alumnes a partir de 5 anys i fins a persones adultes. L'entrada és gratuïta.
2: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Nosaltres marxem avui ja de cap de setmana, tornarem el dilluns amb tota l'actualitat de Montornès, l'esportiva, com ha anat el cap de setmana, batalla musical. Si voleu més ràdio, sabeu que la programació continua durant tot el cap de setmana aquí a Ràdio Montornès, que podeu recuperar altres programes de la Intersecció i de l'emissora a radio.montornès.cat i que a les 10 tenim el Territori Nocturn. Això també ho podeu tornar a escoltar al programa d'avui, que ha estat ben complet. Nosaltres marxem de cap de setmana, oi que sí, Sergi?
3: Ja toca.
0: Que vagi molt bé el divendres, el cap de setmana que gaudiu, i dilluns a les 5 ens tornem a trobar.
3: Fins dilluns.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. El papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur a les illes de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
3: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
2: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
4: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
2: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a 8:45, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
1: Notícies en xarxa.

0: Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agrada, Aran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: l'Aneguet Lleig, el Tres Porquets i la Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és l'Aneguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'Aneguet Lleig.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí!
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs és clar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre de fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos i el ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta!"
3: "Oh, no! Si no m'obres la porta, bufaré! Bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i... oh! La casa de palla va volar pels aires! El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta!"
3: "Oh, doncs, si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Començar a bufar i bufar i... oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!"
3: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. El llop va seguir bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
6: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
7: I tant que sí.
6: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
7: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles, L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. Entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
6: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la caputxeta entre els carrers del poble?
7: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la Caputxeta Vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on ha passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi! No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
2: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres. I s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
2: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
5: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
6: La caputxeta vermella? És aquí!
5: Què us empatulleu amb la caputxeta? Sóc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop, a Cal Cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc. Afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta!
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se't volia menjar. He sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil, que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
7: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
7: I com és això?
5: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudevitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
8: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
8: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau! Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany, es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat, i sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi? I no passava res, acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
8: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte, exacte, Lluís, genial.
0: Exacte.
8: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: per tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, i un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig, net i ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies, vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa que en 25 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
2: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
1: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
2: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
1: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
2: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
1: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
2: Sant Just de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X, inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
2: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós perquè, a més, està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
1: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
2: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
1: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
2: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya. Va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure. Jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
1: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
2: i hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
1: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
2: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós i, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
1: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
1: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
1: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
1: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses amb el cim del Paní al darrere i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi Company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles

0: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
1: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
0: Desnivell.
1: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
1: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
1: 1,5 sobre 5, només.
0: Referències a internet.
1: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
0: Mar i muntanya, essència de l'Empordà, avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
1: Salut i república.
2: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
2: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada doncs, tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. La podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars i amb moltíssim.

0: moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda, i es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat. De fet, hi ha algunes zones amb hotels. Us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar. Però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
1: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut en tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
2: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe de l'UNICEF que ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten un risc de suïcidi elevat. Escoltem el director científic de l'informe, Antonio Rial.
9: Les tasses de
7: depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
8: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció de preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
9: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguen les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
8: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Té un cost de 90 milions d'euros que assumirà el Consorci de la Zona Franca. I la Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'un milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obliga a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les, la Fiscalia s'oposa perquè diu que hi ha indicis de la mala relació pare-fill i els informes i els informes de la caiguda i el risc de fugida. I l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina. 22 anys després, els igualadins juguen a 1/4 de 9 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceo Gallec.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat especial. És el nou disc que han publicat Johnny Greenwood, Shai Bensur i The Rajasthan Express. Es diu Ranija i, de fet, és com una segona part d'aquell celebrat Junun. Aquí hi trobem, doncs això, des de les guitarres i les músiques de Johnny Greenwood, les composicions d'aquest músic hebreu nascut a Nova York, però que de fet viu amb un peu a Israel i un altre peu a la Índia, que és Shai Bensur, i tot un, diguem-ne, tot un ensemble, tot una orquestra de música qawwali, com és aquest de Rajasthan Express. El disc és com, bueno, doncs molt especial, perquè realment la música qawwali té un què, té una alguna cosa espiritual, doncs, que realment la fa molt i molt especial. Aquí el programa, evidentment, som fans del gran Nusrat Fateh Ali Khan, però tot allò que té a veure amb el qawwali, i alhora quan hi té, doncs, també aquests altres ingredients que hem dit, doncs és una bona novetat per començar el programa. Hem sentit aquest, el tema que dona nom, Ranija, i ara un tema que també interpretava Nusrat Fateh Ali Khan, Must. Shai Bensur, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express.

Ranija, el nou disc d'aquest 2026 de Johnny Greenwood, Shai Bensur i de Rajasthan Express. L'amistat entre Johnny Greenwood i Shai Bensur d'alguna manera la provoca Johnny Greenwood quan el truca, li demana que vol que participin en una gira i alhora que siguin els taloners de Radiohead i alhora vol tirar endavant aquest disc, vol participar d'un disc. Shai Bensur, que com hem dit viu amb un peu a Israel i un altre a la Índia, de fet llavors ja portava més de 10 anys visquent a la Índia i buscant aquesta connexió amb la música, amb el Qawwali, la música sufí, que doncs té això, una espiritualitat especial i que d'alguna manera doncs és això, és una música doncs que ens vol apropar a una idea doncs del món molt concreta i doncs basada en això, en el sufí, en l'espiritualitat sufí. Junun va ser el disc que van gravar l'any 2015 que va doncs això, van ser taloners de Radiohead en una gira i alhora va fer doncs que tingués un dels documentals interessantíssims en la música, en les músiques del món. El va gravar Paul Thomas Anderson, per tant un gran director de cinema que feia un documental sobre aquest disc. Anem a buscar-lo. El disc es diu, com hem dit diverses vegades, Junun. Era el 2015. Johnny Greenwood i Shai Bensur amb la música sufí de The Rajasthan Express.

0: Capuletrudia, che plats cantundres luca, d'un capuletrudia.
1: Couhotelou,
0: estacatelou, e belusis un lempoun.
1: Couhotelou,
0: estacatelou, ninauram payam mei prou, e campar le zuxita, chescate vergugna. E campar le zuxita, chescate vergugna.
1: Clame-te-lou,
0: exclame-te-lou, la répique des cas de jour.
1: Clame-te-lou,
0: exclame-te-lou, ninauram payam mei prou,
1: pensalou carma.
2: Crane folclore, amedebiai, capet folclore, alienadao, ardit folclore, porcalasao, pedit folclore, lucirenao, ardit folclore, e las vendemias, guardar el latero, guaitan la ribero, e que me y en cuero, la la la la!
3: La segona novetat del programa d'avui és el nou disc de Cocanya. Aquestes ara duo, aquestes dues dones que des de Tolosa de Llenguadoc, des de, en francès en diuen Toulouse, doncs des de Tolosa de Llenguadoc defensen la cultura occitana i ho fan amb tantíssima gràcia i alhora doncs amb tanta reivindicació, tanta militància. La cultura occitana i el sentir parlar occità, com de fet estaven dient en aquesta cançó, em parles amb occità, no tinguis vergonya, doncs és realment doncs, especial per la dificultat de trobar-ho. Avui dia ja no, potser el que tenim més a prop és quan sentim parlar l'aranès en algun moment de la ràdio pública, però poc, i per tant doncs, la militància de Cocanya és realment important. Elles es defineixen com cants polifònics a dansar, per tant, doncs, per ballar, i fan servir aquest tambor de cordes, que és un instrument que podríem trobar al llarg de tots els Pirineus, però també en perill d'extinció, per dir-ho d'alguna manera. És un instrument realment especial que, doncs, això són unes percussions sobre cordes i que té, d'alguna manera, un llunyà parentesc amb les percussions índies que acabem de sentir del Rajasthan, del nord-est de la Índia. Bé, el tambor de cordes i Cocanya en un nou disc que es diu Flame Folklore. Hem sentit el tema que li dona nom i ara aquest segon que es diu Clam.

Nou disc de Cucanya. Des de Tolosa del Llenguadoc, nou disc de Cucanya. Es diu Flame Folklore. I les dues integrants que han quedat ara són un duo, Caroline Dufour i Lila Freys, han tingut una altra vegada la producció de Raúl Refri. I en part, a més, evidentment, de la seva gràcia a l'hora de tirar endavant, doncs aquesta producció també es nota com ho va fer amb aquell disc de 2020, Puput. Raúl Refri produint Cucanya, el 2026, i ara viatgem a 2020 per recuperar aquest Camí de Sant Jacques.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

0: zumba, zumba, eh.
1: La nostra descoberta aquesta setmana és el nou projecte de Nidia Góngora i el Canalón de Timbiquí. Per tant, estem parlant de la música afro de la regió pacífica de Colòmbia amb la col·laboració del trio de Toulouse, de Tolosa de Llenguadoc, Reco Reco. Aquesta col·laboració que ha donat lloc a aquest projecte que es diu Nuevos Ríos, igual que el disc, i que d'alguna manera doncs és aquesta, diguem-ne, atracció que tenim els europeus de viatjar a Amèrica Llatina o a l'Àfrica, en aquest cas a la Colòmbia de l'oceà Pacífic, per poder conèixer, apropar-nos a aquests ritmes autèntics de la música afro de Colòmbia. La senyora Nidia Góngora, com a veu i cantant d'aquest col·lectiu, el Canalón de Timbiquí, que de fet estan parlant doncs del riu Timbiquí que desemboca al Pacífic, i el Canalón no deixa de ser doncs la vall, i d'alguna manera la vall estreta del Timbiquí. Bé, doncs ja havia fet col·laboracions d'aquest tipus, per exemple, i les hem sentit aquí al programa, amb el productor Quàntic o també amb Onda Tròpica. En aquest cas ho fa amb aquests tres francesos de Reco Reco, i el resultat doncs és realment bo. Nuevos Ríos, hem sentit aquesta zumba i ara un tema que es diu Malvada. Nuevos Ríos.

la Gramophone All Stars en format Big Band. Si vols veure aquesta banda d'aquí, aquesta banda que doncs té com a referència els gèneres de Jamaica i que ho fan amb aquesta gràcia sota la direcció de Janice Bowe, amb les veus de les germanes Cathy i Yolanda Say, i per exemple interpretant aquest tema de Marvin Gaye, Let's Get It On. Però el nostre record ens porta cap a una altra, cap a una història diferent. És una altra cosa, es diuen Talking Heads, són història de la música pop i de la música rock i alhora de les músiques del món. Com pocs van ser capaços d'incorporar tots els ritmes en la seva música i fer-ho d'una manera, doncs, increïble, la seva manera. El disc que van publicar el dia 1 de juny de 1983 es va dir Speaking in Tongues i va donar lloc a gires, evidentment, i va donar lloc també a un dels documentals musicals més importants de la història. Dirigit per Jonathan Demme, Stop Making Sense és realment una joia que tots hauríem de mirar, que comença així, Burning Down the House.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però s'ha acabat produint dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que el va dur primer a Madrid, després a Barcelona, on va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. Avui, en què el protagonista del viatge ha estat bona part dels actes del Sant Pare relacionat amb la immigració. I la patronal Foment de Treball adverteix una excessiva regularització política que estaria impactant en la pèrdua de la competitivitat econòmica a Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Foment del Treball considera impossible que hi hagi salaris alts a Catalunya si no millora la productivitat de l'economia i demana un entorn favorable amb inversió per modernitzar sectors tradicionals i incorporar la tecnologia. Joan Roget és el vicepresident de Foment del Treball.
3: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant en la influència que té amb els costos que tenim i per tant amb els costos dels productes que fem.
2: I Manuel Bustos ha estat condemnat a 8 mesos de presó la sentència d'una de les peces separades de l'anomenat cas Mercuri. En aquest cas, la sentència ha estat de conformitat i s'ha assolit en la vista prèvia al judici, que no ha calgut celebrar. Se'l condemna a 5 mesos de presó i una multa de 34.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències a 3 mesos i un dia per malversació de cabals públics i a inhabilitació especial durant 10 mesos per prevaricació administrativa. És la sentència de la investigació del Consorci de Residus per la contractació irregular de persones afins al PSC. I el regidor de Junts i membre del govern local de l'Ajuntament de Salt, Jordi Subils, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda. La renúncia arriba després que ahir assistís a un acte d'Aliança Catalana en què es va anunciar el candidat de Girona i estrenar la nova seu del partit. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha anunciat que després de veure la seva presència en aquest acte, que li ha demanat que abandoni el govern local, recordem, format per un pacte entre Esquerra Republicana i Junts.
1: Notícies en xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Nascuda el 24 d'abril de 1942 al barri novaiorquès de Brooklyn, Barbra Streisand s'ha convertit en una de les figures més influents de la cultura popular nord-americana del segle XX i inicis del segle XXI. Cantant, compositora, actriu, productora i directora de cinema, la seva trajectòria artística constitueix un cas excepcional dins la història de Hollywood. La consagració li va arribar amb Fanny Gell amb només 22 anys. L'adaptació cinematogràfica dirigida per William Wyler li va valer l'Oscar a millor actriu el 1969. A partir d'aquell moment arribaria The Way We Were, sota la direcció de Sidney Pollack, A Star Is Born, al costat de Kris Kristofferson o Yentl, projecte que la va convertir en una de les primeres dones en control creatiu integral. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Barbra Joan Streisand va néixer el 24 d'abril de 1942 a Brooklyn, un dels districtes de Nova York. El seu pare, Emmanuel Streisand, exercia com a professor de gramàtica i literatura. La seva mare, Diana Ida Rosen, treballava com a secretària, tot i que havia intentat iniciar-se en el cant durant la seva joventut. La mort sobtada del pare de Barbra, a conseqüència d'una negligència mèdica, després de patir un atac epilèptic quan ella tenia només 15 mesos, va provocar una situació econòmica complicada en la família, que marcaria profundament la seva infantesa. Streisand era la filla gran de la família. Tenia un germà, Sheldon, i anys més tard, després del segon matrimoni de la seva mare amb Louis Klein, venedor d'automòbils, naixeria la seva germanastra Roslyn. Aquesta estructura familiar complexa va influir notablement en el temperament reservat i alhora extraordinàriament ambiciós de l'artista. La seva infantesa es desenvolupà principalment a Brooklyn, en un entorn allunyat del glamour associat posteriorment a la seva figura pública. Durant aquells primers anys, Streisand va mostrar una personalitat introspectiva, però també una fascinació encara incipient pel cinema clàssic de Hollywood. Admirava especialment les interpretacions de Katharine Hepburn, Ingrid Bergman i Marlene Dietrich, models interpretatius que influïen posteriorment en la seva concepció dramàtica dels personatges.

Barbara va cursar els estudis elementals a diverses escoles públiques de Brooklyn, entre elles la Public School 89. Posteriorment va ingressar a l'Erasmus Hall High School, un centre especialment conegut per haver format nombroses figures artístiques. En aquell institut va coincidir amb futurs noms destacats de la cultura popular nord-americana, com Neil Diamond o Bobby Fischer. A diferència d'altres intèrprets de la seva generació, Barbara no va seguir una formació acadèmica artística convencional, ni va estudiar en escoles dramàtiques prestigioses. La seva preparació va ser essencialment autodidacta. Aprenia observant el treball d'altres actors, escoltant enregistraments vocals i freqüentant sales teatrals i musicals de Manhattan. Ja durant l'adolescència, va desenvolupar un registre vocal amb una extraordinària precisió tècnica i una gran capacitat narrativa. A finals dels anys 50, comença a participar en concursos amateurs de talents i a fer petites actuacions en clubs nocturns de Greenwich Village, com el Lion, el Bonsoir i el Blue Angel, espais on ràpidament va atraure l'atenció per una combinació poc habitual d'humor, sofisticació vocal i forta personalitat escènica. Aquests petits escenaris serien fonamentals pel desenvolupament de la seva carrera posterior i la crítica especialitzada va començar a fixar-se en ella molt aviat.

0: You're the top.
1: El gran salt teatral va arribar al 1962, quan el productor David Merrick la va contractar per participar en el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale. L'obra, dirigida per Arthur Lawrence i amb música de Harold Rome, va representar el debut professional de Streisand a Broadway. Tot i interpretar un paper secundari, la seva actuació va eclipsar bona part del repartiment principal. La crítica novaiorquesa va quedar impressionada per la seva presència escènica i pel control vocal de la jove artista. Aquell treball li va valer una nominació als Premis Tony i, sobretot, va consolidar el seu nom dins de la indústria teatral nord-americana. Durant la producció de I Can Get It For You Wholesale, Streisand va iniciar una relació sentimental amb l'actor Elliot Gould, que també formava part del repartiment. La parella es convertiria en una de les unions més mediàtiques del món de l'espectacle. El seu èxit teatral va coincidir amb l'inici de la seva carrera discogràfica. El 1963 va signar un contracte amb Columbia Records, dirigida en aquell moment pel productor musical Goddard Lieberson. Aquell mateix any va aparèixer el seu primer àlbum, The Barbra Streisand Album, enregistrat sota la supervisió musical de Peter Matz. El disc, que inclou una selecció de clàssics del repertori americà, va guanyar dos premis Grammy, incloent el de millor àlbum vocal femení i el de millor artista revelació. Sadness.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La irrupció de Streisand a la televisió també va ser immediata. Les seves aparicions en programes de gran audiència van contribuir decisivament en donar-li una certa popularitat. L'any 1964 marcaria un punt de no retorn en la trajectòria de Barbara. El productor Ray Stark, gendre de la llegendària comedianta i cantant Fanny Brice, impulsava aleshores un musical biogràfic centrat en la vida de Brice. El projecte anomenat Fanny Girl havia de convertir-se en una de les grans produccions teatrals de la dècada. Inicialment, es van tenir dubtes sobre la idoneïtat de Streisand per al paper protagonista. Tanmateix, el dramaturg i director Jerome Robbins i especialment la guionista Isobel Lennart van defensar fermament la seva incorporació. La decisió acabaria resultant determinant. L'estrena de Fanny Girl a Broadway va resultar ser tot un triomf. La interpretació de Streisand com Fanny Brice aplegava comicitat, vulnerabilitat dramàtica i una potència vocal extraordinària. La producció es va convertir en un fenomen cultural i va consolidar Streisand com una de les grans estrelles de Broadway. L'adaptació cinematogràfica va arribar al 1968 sota la direcció de William Wyler. Tot i les reticències inicials dels estudis Columbia Pictures, Ray Stark va insistir en que només Streisand podia interpretar Fanny Brice al pantalla.
2: The greatest star. I am by far. But no one knows it. Why they gonna hear a voice? A silver flute. They'll cheer each tune. Hey, that kid is terrific. When I expose it. Now can't you see to look at me that I'm a natural Camille. As Camille, I just feel I've so much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent left. They'll bend in half. Did you ever hear a story about the traveling salesman? A thousand jokes stick around for the chokes. A thousand faces. I reiterate, when you're gifted, then you're gifted. These are facts. I got no extra. Hey, what are you blind? In all of the world so far, I'm the greatest star. No autographs, please. You think beautiful girls are gonna stay star forever? I should say not. Any minute now, they're gonna be out. Finished! Then it'll be my turn. Oof.

La versió cinematogràfica de Funny Girl va comptar amb la participació d'Omar Sharif en el paper de Nick Einstein. Durant el rodatge, la relació professional entre Streisand i Sharif va despertar una enorme tensió mediàtica. El 1969, Barbara Streisand va rebre l'Oscar a millor actriu, premi compartit ex aequo amb Katharine Hepburn per El León en Invierno. Es tractava del primer gran reconeixement cinematogràfic de la seva carrera. Aquest fet coincidia amb el seu reconeixement dins la indústria musical i amb l'augment de la seva presència televisiva amb especials com My Name is Barbara, produït per la cadena CBS. A tot això, hem d'afegir el seu interès creixent per la direcció. Streisand supervisava la il·luminació, muntatge, direcció musical i concepció visual dels seus projectes televisius. En l'àmbit personal, la seva relació amb Elliot Gould es va consolidar durant aquests anys. La parella es va casar el 1963 i tres anys després va néixer el seu únic fill, Jason Gould. Mentre Hollywood descobria una nova icona cinematogràfica, Barbara començava a construir una posició insòlita de poder creatiu reservada fins aquell moment gairebé exclusivament per als homes. La indústria començava a percebre-la no només com una estrella, sinó com una creadora capaç d'intervenir decisivament en guions, muntatge, fotografia i producció.

El seu següent gran projecte va ser Hello, Dolly, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigit per Gene Kelly. Convertint protagonisme en Walter Matthau, Streisand assumia un paper especialment exigent, interpretar una vídua casamentera molt més madura que ella. Tot i l'enorme desplegament de producció, la pel·lícula no va obtenir l'impacte esperat. Als inicis dels 70, Streisand va decidir allunyar-se parcialment del musical clàssic per explorar registres més contemporanis. Aquesta evolució es va materialitzar amb La gateta i el mussol, sota la direcció de Herbert Ross i coprotagonitzada per George Segal. El film mostrava una faceta còmica més moderna i urbana de l'actriu. El mateix període va coincidir amb importants canvis personals. El matrimoni amb Elliot Gould es va anar deteriorant progressivament a causa de les tensions professionals i de la intensa exposició mediàtica de tots dos. La separació de la parella va arribar al 1971 i el divorci 2 anys més tard. Tot i la ruptura, ambdós van seguir mantenint una relació cordial centrada especialment en l'educació del seu fill, però la consolidació definitiva de Barbara com a actriu dramàtica va arribar amb Tal com érem, dirigida per Sidney Pollack i coprotagonitzada per Robert Redford.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Tal com érem, escrita pel guionista Arthur Lawrence, explorava les tensions polítiques i sentimentals entre dos personatges profundament diferents durant les dècades del maccarthisme. La interpretació de l'actriu com Katie Morosky va ser àmpliament elogiada per la crítica. Paral·lelament, la cançó principal de la banda sonora, composta per Marvin Hamlisch, amb lletra d'Alan i Marilyn Berman, es va convertir en un dels grans himnes romàntics de la dècada. Poc després, Bàrbara protagonitzaria Tot ho faig per tu i, sobretot, el gran èxit comercial Ha nascut una estrella, la nova versió del clàssic de Hollywood de l'any 1937, dirigida per Frank Pearson. La producció impulsada activament per la mateixa Streisand com a productora incorporava una estètica vinculada al rock contemporani i comptava amb Kris Kristofferson com a coprotagonista. La cançó Evergreen, composta conjuntament per Streisand i Paul Williams, va guanyar l'Oscar a millor cançó original l'any 1977. Amb aquest guardó, Streisand es convertia també en la primera dona en obtenir un Oscar a la categoria de millor compositora musical.

A finals dels anys 70 i inicis dels 80, Barbra inicia una transformació decisiva, el pas d'intèrpret a autora. Aquest canvi no es produeix d'una forma casual, sinó com a culminació d'un procés de control progressiu sobre els seus projectes musicals i cinematogràfics. Després de l'experiència com a productora de Ha nascut una estrella, l'actriu decideix donar un pas més i ho fa amb Gentil. En aquesta pel·lícula basada en el relat de Isaac Bashevis Sinner, Streisand no només protagonitza el film, sinó que també n'assumeix la direcció, la producció i la coescriptura del guió. El desenvolupament de Gentil va ser llarg i complex. Durant més d'una dècada, la directora va treballar amb diferents guionistes, entre els quals destaca Jack Rosenhall. El projecte es va topar amb resistències dins la indústria per la seva naturalesa híbrida entre musical, drama i reflexió sobre la identitat de gènere. Finalment, Gentil es va rodar a Europa amb equips tècnics internacionals. L'estrena del film va suposar una fita històrica. Streisand es convertia en la primera dona de la història del cinema nord-americà en dirigir, produir, escriure i protagonitzar una gran producció. La pel·lícula va ser nominada per l'Acadèmia en 5 candidatures i va obtenir el guardó a millor banda sonora original per Michel Legrand. També va obtenir 2 globus d'or en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.

Durant els anys 80, la seva carrera com a actriu va continuar en títols com Loca, sota la direcció de Martin Reed, on interpretava una dona enfrontada al sistema judicial nord-americà. L'any 1991 va arribar a un altre projecte clau dins de la seva trajectòria, El príncep de les marees, dirigit per ella i compartint protagonisme amb Nick Nolte. El film, basat en la novel·la de Pat Conroy, va obtenir múltiples nominacions als Premis Oscar, incloent la de millor pel·lícula i millor actor principal per Nick Nolte. Paral·lelament, Streisand manté una intensa activitat dins de la indústria musical, col·labora amb productors com David Foster i amplia el seu repertori amb arranjaments orquestrals de gran format. En l'àmbit personal, després del divorci amb Gold, la seva vida sentimental es manté discretament fora del focus mediàtic durant diversos anys, fins que a finals dels 80 inicia una relació amb l'actor Don Johnson, que no va arribar a un any. L'any 1996 va dirigir L'amor té dues cares, adaptació contemporània del film francès d'André Cayat. La producció, coprotagonitzada per Jeff Bridges, aprofundeix en temes recurrents dins la seva filmografia: la vulnerabilitat emocional, la percepció física de la dona i les relacions intel·lectuals. La interpretació de Lauren Bacall va ser especialment celebrada i li va valer un Globus d'Or i una nominació a l'Oscar.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: En l'àmbit personal, Streisand inicia a mitjans dels 90 una relació estable amb James Brolin. La parella es va casar el 1988 en una cerimònia privada celebrada a Malibu. L'actriu augmenta la seva implicació política i en projectes humanitaris, que inclouen la defensa dels drets civils, la investigació mèdica cardiovascular femenina, protecció del medi ambient, drets de les dones i llibertat d'expressió artística. Amb aquesta finalitat funda la Streisand Foundation. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos premis Grammy, 2 Oscar, 5 Emmy, un premi Tony especial i 9 Globus d'Or, entre d'altres. Però els reconeixements internacionals continuen creixent amb el pas dels anys. Un dels més destacats arriba aquest 2026, quan el Festival de Cannes li ha concedit la Palma d'Or d'Honor per la seva trajectòria artística. El certamen francès destaca especialment la seva contribució a la modernització del musical cinematogràfic, la seva tasca com a directora i productora, la influència per a diverses generacions d'actrius i cineastes i la defensa de l'autoria femenina dins la indústria audiovisual. Avui, Barbra Streisand està considerada com a una de les últimes grans figures globals de l'entreteniment. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
7: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
10: Ruta 66.
11: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
12: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tell You Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen, d'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
2: Ruta 66.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop-rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, l'acabem d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You, des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació, sóc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és, recordem, el contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
3: Sí.
2: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
3: Les dades diuen que no.
2: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
3: Molt bé.
2: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva amb una bosseta compostable i la tiro al contenidor marró.
3: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
2: És una planta només per la fracció orgànica?
3: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etc. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
2: Doncs
3: la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
2: Perquè, deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig, gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
3: Està clar, està clar.
2: Que de vegades, ens sembla que són que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
3: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
2: les
3: plàstic,
2: bosses,
3: les
2: no?
3: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica és, diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost,

0: que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
1: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, no ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
0: A totes les deixalleries de la comarca.
1: Gratuïtament.
0: I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui fer servir a les seves plantes, del balcó o del jardí.
1: És un cicle, no? És un cercle que
0: tanquem
1: una mica...
0: amb l'orgànica. Més que... és una cosa que fem, que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
1: de la peça de fruita.
0: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, que cau a terra,
1: exacte,
0: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquem als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
1: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure, hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
0: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que podem, que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, diguéssim, es podriria, i generant CO2.
1: Per tant, consell d'avui, vinga, a separar l'orgànica.
0: L'orgànica al marró.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Espero que amb ganes de passar una bona estona amb nosaltres. Com sempre estarem fins a les 6 en punt de la tarda per fer confluir la informació, la divulgació i l'entreteniment. Amb un programa molt divertit avui de divendres, com toca, com ha de ser. Aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Com totes les tardes, no estic sola, sinó que estic molt ben acompanyada. Tenim la nostra redacció i també tenim a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
3: Molt bona tarda, Mireia.
2: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, de divendres ja total, no? Per
2: total.
3: Fi arribat.
2: Sí, per fi arribat. I no sé a tu com se't planteja aquest fin de...
3: Doncs bastant en la línia dels darrers, eh? Vull dir, improvisaré, eh?
2: Aniràs a la platgeta o què?
3: Si puc el diumenge i em puc organitzar, sí que m'agradaria anar una estoneta.
2: A mi també m'he de gust com banyar. Que encara no ho he fet i crec que ja...
3: I ara és quan val la pena, Mireia, que l'aigua està una mica fresqueta.
2: Ara refresca, no?
3: Que, si no, dintre d'aquestes dues setmanes serà com una sopa.
2: Sí. Bueno, doncs a veure si podem. Jo tinc un cap de setmana bastant ple de coses i vaig a veure un musical de Tarzán, mira, que es fa al Teatre Apolo demà.
3: Sí.
2: Tot i que jo obro aquí un meló, tancarem ràpid perquè vull parlar de moltes coses, però... ara estan fent com musicals. Ja em va passar també amb La Cenicienta, que estava a Madrid, o estava a Madrid, millor dit, que venen amb una imatge aquest tipus de musicals, no? Que tot tenim a la ment de Disney i de tal, i després vas i no té res a veure amb la pel·lícula que se suposa, no? Que és inspiració.
3: O una versió alternativa, no?
2: Clar,
3: a vegades,
2: però
3: inclús...
2: crec que això ho has d'indicar molt bé, que
3: sí,
2: és una versió alternativa, sí. Perquè si no, jo, quan vaig anar a veure la Cenicienta, que ho vaig comentar, vaig trobar moltes nenes que anaven vestides, no? De la Cenicienta i tal, i jo crec que hi ha molta gent que va marxar al descans que van a mig
3: una
2: musical,
3: mica
2: no?
3: Decebuts, no?
2: I jo ja tenia les entrades per anar a veure el musical de demà de Tarzán i llegint la lletra petita he vist que és una mica el mateix, que és com una inspiració, però clar, no és la banda sonora. I si una cosa té bona, a part de la història de Tarzán, és la banda sonora, que és espectacular.
3: Clar, jo m'imagino que també si fos una superproducció d'aquestes tipus Aladdin i aquestes que hi ha a Madrid, ja no anirien a l'Apolo, no?
2: Clar, clar, però bueno, tu penses, bueno, tampoc cal que siguin aquí un cor enorme, ja. Música en directe, pots fer amb un petit format més, no sé, o no cal que siguin totes les cançons, adaptar-ho d'alguna manera. Així que no sé, jo us ho explicaré el dilluns, a veure si ha valgut la pena, si no, perquè les entrades tampoc és que siguin gaire econòmiques, no us penseu.
3: Vull dir... Sí, que no ho regalen tampoc.
2: Així que, bueno, a veure, anirem amb la ment oberta i a veure què ens trobem. Ja us ho explicaré si ha valgut la pena o no, però des d'aquí un consell és que abans de comprar qualsevol entrada hem de llegir-ho molt bé. No us en refio ni de la tipografia de la lletra, ni del títol,
3: exacte,
2: ni de res, que després...
3: Inclús a vegades també fan un enllaç com a YouTube, no? Que fan un petit allò com teaser o trailer o tal, que a vegades també pots fer una mica la idea per on va la cosa.
2: Sí. Bueno, doncs, mira, consellet i algun pla per aquest cap de setmana. A veure vosaltres què tal. I nosaltres, de moment, anem a veure què hi ha d'actualitat a Montornès. Si tenim temps, també parlarem d'altres propostes per fer aquest cap de setmana, però anem a centrar-nos en el que ha passat aquests dies, com aquest matí, que les cooperatives de les escoles de Marinada, Sant Sadurní, Palau d'Almella i Mugent, que tenen dins del projecte Emprenedoria a l'Escola, Emprenedoria Cultural a l'Escola, Cultura Emprenedoria a l'Escola. Ara sí, m'ha costat, però ho hem dit. El projecte QM, que durant tot el curs han estat els nens i nenes que eren una cooperativa des de zero. I avui ha arribat el dia en el que han pogut vendre els seus productes. Ha estat al Mercat Setmana, la plaça de Pau Picasso, i tots els beneficis els donaran alguna associació, entitat o alguna actuació solidària. Nosaltres ens hem passat per aquestes paradetes i hem pogut parlar amb alguns dels nens i les nenes, professors, professores, perquè ens faci una mica de valoració i també, per què no, per mirar què teníem per vendre, que hi havia coses xulíssimes. També parlarem de la fi de curs dels tallers del Casal de Cultura. Avui a les 7 es farà l'exhibició dels tallers de dansa, però ahir es va inaugurar una exposició a la sala Rimugem del mateix equipament del Casal de Cultura amb mostres dels tallers de ceràmica, de pintura, de patchwork, i em deixo un de pintura, de ceràmica, de patchwork i de restauració. Això que fan unes coses que qualsevol diria que és un moble que ja té uns quants anyets. Doncs també hem estat i avui us portarem una mica com han estat aquests tallers, com han viscut els alumnes i també ja de cara al curs vinent, que ja tenim data d'inscripció, que jo sé que això hi ha molta gent que li interessa. Però després ja passarem al cap de setmana, hi ha moltíssima cosa, Montornès, moltíssima vida, i parlarem concretament de la gincana que ha sortit dels pressupostos participatius Més 30 Cosmos. Una de les seves impulsores ha estat a les mañanes d'avui, i nosaltres recuperem un trosset per si hi ha alguna família que estigui interessada o que s'hagi apuntat, doncs que recordi que és aquest diumenge des de la plaça de Joan Miró. I qui no pot faltar cada divendres aquí a la intersecció és el nostre company, el José Luis Cano, que estarà amb les estrenes al cinema i a les plataformes digitals, que també és un bon pla anar al cinema. No sé si heu anat aquesta setmana, que hem tingut la festa del cine, i si no, doncs aprofita a casa i veure alguna pel·li, alguna sèrie.
3: També el cinema és un bon refugi climàtic, també.
2: Sí, la veritat és que sí. Bé, doncs, tot això és el que tenim preparat. A veure com ens va, que com veieu tenim la ment avui una mica de divendres, però donarem el nostre màxim esforç per poder oferir-vos un programa, com sempre, divertit i de qualitat. Abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui s'ha posat en marxa un dispositiu especial de trànsit amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 que se celebra aquest cap de setmana a Montmeló. Fins les 4 de la tarda de diumenge no es pot estacionar a trams dels carrers del riu Congost, del Raiguer i de Montmeló. L'afectació principal aquí a Montornès al centre serà l'habilitació d'un accés per als vehicles del personal del circuit a la rotonda del carrer de Camparellada a l'altura de l'empresa Lucta. A la mateixa rotonda i a la rotonda d'accés a Can Mas Ferrer hi ha un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra que filtrarà els vehicles. Es permetrà, això sí, l'accés al veïnat de Montornès Nord amb identificació i els vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Camparellada, el Raiguer i el Congost i que disposin d'espacis d'organització. Divendres vinent s'iniciarà una nova edició del projecte Llegim el riu. Es tracta d'una col·laboració entre la Biblioteca Rosa Leveroni i el Departament Municipal de Medi Ambient amb l'objectiu de fer una observació de l'ecosistema fluvial i plantejar propostes de millora per a aquell espai. La primera sortida de l'any serà el 19 de juny a les 4 de la tarda amb sortida des de la biblioteca. Les persones que hi participin prendran mostres d'aigua del riu Mugent i podran identificar la fauna i avaluar la qualitat del riu. La jornada comptarà amb el guiatge d'un tècnic del grup de recerca FEMLAB de la Universitat de Barcelona i del tècnic municipal de Medi Ambient, José Manuel Pérez. L'activitat s'adreça a persones majors de 16 anys i les places són limitades. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament i de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. Demà el Club d'Escacs Montornès organitza una nova edició del seu tradicional campionat de primavera. Com és habitual, tindrà lloc a la plaça de la República. La competició començarà a 2:15 del matí i consistirà en 7 rondes de 10 minuts per cada jugador o jugadora. Des del Club d'Escacs, Salvador Miralles s'ha indicat que les inscripcions es tancaran minuts abans que comenci el torneig.
4: 45-50 persones. Estem oberts a que pot vindre més gent. Es poden apuntar fins a un moment. I, bueno, si vol vindre més gent, nosaltres molt contents de lo mateix. Tenim un equip de nois, i de nens i nenes molt majos, juguen molt bé, s'estan preparant, són el futur del club. Jo crec que amb un futur no molt llunyà estarem molt amunt.
2: Les inscripcions tenen un preu de 3 euros per als membres del club i 5 per a aquelles persones que no ho siguin. Cal formalitzar-les a través del WhatsApp 625-106-493 o demà mateix. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que l'Armanda Nostra Senyora del Carmen celebrarà aquest cap de setmana una nova romeria de la Verge del Carme. Les activitats començaran demà amb una processó que s'iniciarà a les 6 de la tarda des de la parròquia Mare de Déu del Carme i que finalitzarà a Camp Masferrer. Seguidament, a les 8 del vespre, hi haurà actuacions als grups de cant i de dansa. La jornada acabarà a mitjanit amb el Sant Rosari i també amigues i caldo gratuïts. Escoltem el president de l'Hermandat, Toni Jiménez.
5: Ya hace un par de años que cambiamos el recorrido, que antes lo hacíamos por la carretera, ahora nos lo hacemos por el camino de la Desayería, que es camino. Luego ya al llegar allí, pues ya colocamos la Virgen bajo el escenario, que es la partícipe, la primera, ¿no? Y ya empiezan las actuaciones. Sobre las 8 así empezarán las actuaciones. Como siempre, el cuadro de baile de Castañuela y el coro de la Hermandad. Luego nos acompaña el cuadro de baile de Alondra, de Manuela Burgos, que son de Vilanova del Vallés. También el Centro Cultural Andaluz, este año nos acompaña con sus cuadros de baile. El cuadro de baile de Carmen López, que estos vienen, creo, de Palau Solità y Plegamans. El cuadro Sueños Flamenco de Sardañola del Vallés. Y todo esto pues nos harán el espectáculo. Tenemos previsto de que acabe a las 12 de la noche, que luego estará el Musén y hacemos el Rosario.
2: I diumenge, cap a les 11 del matí, es durà a terme la missa rociera a la parròquia Mare Déu del Carme amb una actuació del cor de l'Hermandat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí, les cooperatives del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el COEMA, han venut els seus productes del mercat setmanal. Es tracta de la culminació d'un treball que els infants de 5è de les escoles Marinada, Mugent, Sant Sadurní i Palau d'Ametlla han seguit tot el curs per crear des de zero una cooperativa. En aquesta 7a edició del QM Montornès, la cooperativa Marina d'Art de l'escola Marinada ha venut plantes aromàtiques i manualitats a favor de Montornès Animal. A més de la parada, alguns dels nens i nenes han tocat música per animar la gent a apropar-se. La tutora dels infants, Ana Vázquez, ha explicat que el projecte els permet treballar matèries bàsiques d'una altra manera.
6: És un projecte molt complet, perquè a part de treballar en equip, que això a vegades els hi costa molt, és un treball cooperatiu tota l'estona, han de respectar els càrrecs, i tot es vota, tot han de, el que surti la majoria. A part d'això, pues, dintre del que és el currículum, ho treballem tot, matemàtiques, llengua, medi, ho treballem tot. O sigui que és molt positiu per ells. A més, és una manera diferent de treballar les matèries d'una altra manera. I com a valors, el treball en equip, respectar l'altre, el torn de paraula, respectar el que diu la majoria, perquè això a ells a aquesta edat encara s'hi costa més. Tenen la seva idea i és la seva idea. I aquí han après què és el que es diu la majoria, a part de la feina del producte en si, no? Que han après molt també.
2: A l'escola Sant Sadurní han creat la cooperativa Diables i també donaran els seus beneficis a Montornès Animal. Ells han creat manualitats, seguint la línia del curs anterior. Així ho ha dit un dels seus alumnes, en Pau Martínez.
7: Venem clauers, punt de llibre, llibretes, tres en ratlla. L'any passat, sisè, ja va fer alguns productes similars i nosaltres hem fet menys o menys el mateix. No coneixia el cooperativisme, però l'hem estudiat molt i és com crear un comerç. L'experiència és divertida i depèn del que facis, pots riure molt.
2: A l'escola Mugent han tornat a cultivar verdures ecològiques que han venut amb la cooperativa La Via Agrícola i donaran els diners als seus campaments saharauis. Patricia Manzanares, una de les seves professores, ha destacat com amb aquest projecte aprenen a escoltar l'opinió de tothom.
8: És una manera diferent d'entendre el comerç, el fet de ser assembleari, de prendre decisions. Tots formen part d'aquest... tothom té vot, aleshores no es pren des de només una presidència, no, o d'un equip petit, sinó que totes les veus són importants i les decisions es prenen en conjunt. Estan molt engrescats, sobretot, els hi està agradant molt anar a la plaça, explicar el projecte, explicar on aniran els beneficis.
2: Finalment, la cooperativa Les Ametlles del Palau, de l'Escola Palau d'Ametlla, ha posat a la venda manualitats i objectes de segona mà a favor de la investigació del càncer infantil que du a terme a l'Hospital Vall d'Hebron. L'Emma Gómez i en Marco Castellano, membres de la Junta de la Cooperativa, s'han mostrat molt contents tant pel procés de creació de la cooperativa com dels coneixements apresos.
9: Ha sigut un plaer perquè tots els meus companys doncs, ens han ajudat i cadascú ha portat el seu granet de sorra i ha anat molt bé. Estem venent coses de segona mà, jamabits, caixes sorpresa, quadres imprimits amb impressora, dracs de 3D i conus de 3D. Hem après que cadascú té el seu ritme de treball i que no podem forçar la gent a treballar més ràpid i que no podem forçar la gent a fer coses que no vol fer.
10: Nosaltres també hem après que tot és un grup i si fem les coses en grup serà molt més fàcil arribar-se al final i per això ara hem fet aquesta parada.
2: L'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, ha declarat que el projecte Cultura Emprenedora a l'escola s'emmarca en l'economia social i solidària i ha afirmat que l'Ajuntament continuarà apostant perquè es facin més edicions.
11: S'emmarca dins de l'impuls de l'economia social i solidària. Sempre diem que molts temes han de començar a les escoles, bueno, però aquest seria un dels importants. Desenvolupen una cooperativa tal com la farien els adults. Per tant, nosaltres ho valorem molt per impulsar aquesta economia social i solidària, per impulsar projectes singulars per les escoles, però també per vincular la comunitat en el seu conjunt. Com que hi ha aquesta col·laboració també dels professionals, funciona molt bé i l'Ajuntament hi apostarem. També comptem amb el suport de Diputació, per tant, és un projecte molt positiu i que ha de continuar.
2: Aquesta ha estat la setena edició del QM a Montornès. Així que sapiguem la recaptació final de les cooperatives, que recordem es destinaran a entitats i associacions, us informarem.
1: La intersecció en territori nocturn.
2: Una mostra d'art dels tallers de manualitats del Casal de Cultura omple la sala Riumugent fins al 18 de juny. Hi podeu veure peces de ceràmica, elaboracions fetes amb patchwork, quadres pintats seguint diferents tècniques i mobles que semblen nous després de la seva restauració. Ahir a la tarda es va fer la inauguració de l'exposició, que va comptar amb l'assistència d'alumnes, professorat, així com de veïns i veïnes. La Mercè Raig és la professora de patchwork. En declaracions als mitjans de comunicació ha explicat que són les mateixes alumnes les que trien el projecte a desenvolupar.
12: Elles cada una proposa què vol fer i llavors cada una porta la labor que ella tria. I bueno, hi ha algunes que ja em porten els patrons del que volen fer i altres que em diuen pues jo vull fer una funda d'ulleres, jo els hi busco, o ara per exemple hi ha una que està fent cistelletes de Nadal. Doncs, o uns estandards de cara al Nadal. Doncs elles em demanen i jo els hi proposo. I bueno, han fet costureros, han fet moneders, fundes d'ulleres i ninos de cara al Nadal, molt maco. Sí que han mogut de diferents tècniques amb l'esteta que han fet les nines, que són molt maques, vídeos boniques, i llavors doncs, el que és les aplicacions, el punt amagat i costureros, el costurero és molt bé.
2: En Josep González és alumne de pintura. Ell ha parlat meravelles del seu professor i ha afirmat que continuarà fent el taller tants anys com pugui.
13: Molt bé, molt content, sobretot amb el professor, perquè t'ensenya detalls de pintura i a més no toca molt els teus quadres, sinó que prefereix que ho facis tu i ell et fa al costadet una coseta i t'ensenya molt. Només pinto amb oleo, que sóc un dels pocs que pinta amb oleo, que sí que tothom fa acrílic, i bueno, detallets de com donar textures, per exemple, he fet el quadre surt un tros que és de llana, donar-li la textura de la llana, donar la textura brillant d'un metall, i aquestes coses són les que m'ha ensenyat ell. Continuaré molts anys, tots els que pugui, i tant.
2: La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, no es va perdre la inauguració d'ahir. Pel que fa al curs vinent, ha indicat que han ampliat l'oferta de tallers de ceràmica.
14: Hem hagut de fer, de cara al curs vinent, doncs, reajustar els tallers perquè tenen molta demanda. Hem anat canviant doncs, els gustos d'aquests usuaris i ens hem adaptat doncs, a això, a aquests gustos. Ara el que n'hi ha de nou és el taller de ceràmica, que ho farem 4 torns perquè s'han tornat boges i bojos i els agrada molt. Ja hem vist el que tenim d'exposició i n'hi ha veritables meravelles. Ha quedat com molt top també la pintura, d'ençà que vam canviar doncs, el profe de pintura, que ha agradat molt i que s'ha s'ha anat un, no, el boca a orella i també bueno, es veu, com parlàvem abans, es veu la diferència de l'any anterior, no?
2: Les inscripcions per al proper curs s'obriran el 13 de juliol a les 4 de la tarda, tant de manera presencial al Casal de Cultura com en línia. Enguany, unes 300 persones han seguit els tallers de l'equipament. Aquest vespre, a les 7 de la tarda, l'alumnat de Ball en línia, Salsa i Batxata, Sardanes i Batucada faran una exhibició al Teatre Margarida Xirgo. Les entrades ja s'han exhaurit.
15: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
2: I nosaltres anem amb una mica de música en aquest divendres aquí a la intersecció. De seguida ens posarem a mirar cap al cap de setmana, però abans, avui és dia de novetats musicals. I com ens agrada començar amb col·laboracions, ens hem triat una en català, la de Joan Dausà i Mamaduixa, que ja té així flaire a estiu. I si ja li ha tocat el nom a l'Olivia, la Marina, doncs ara li toca la Julieta, que té mullada la samarreta amb aquesta cançó que es diu Papi, posa-la al disc.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Parlem de diumenge ara perquè tindrà lloc una nova activitat dins els pressupostos participatius Més 30 Cosmos. Es tracta d'una gimcana familiar que proposarà proves pel centre del poble i acabarà amb un concert a la plaça de Pau Picasso. Una de les impulsores de la proposta és la Sílvia Sánchez i ha passat per les mañanes aquest matí. També ho ha fet amb la tècnica de participació ciutadana la Bea Quintana. Amb ella es ha parlat la nostra companya Núria Cachán. Les escoltem.
2: Ens vam enredar una mica entre nosaltres. Ai, qui ho semblaria si ho fem i tal. I la veritat és que són persones que ens animem bastant a fer qualsevol cosa. I ho va proposar la Tània, va dir que li agradaria participar en aquests pressupostos fent alguna cosa pels nens. I sobretot pels nens amb les famílies, que de vegades hi ha propostes una mica que són dedicades amb ells, però dediquem poca estona al temps amb ells. O sigui, ells juguen molt i ells tenen moltes coses a fer, però per fer-ho de manera conjunta, amb interacció amb adults i passar una bona estona, trobaven que feia falta alguna proposta. I mira, per això ens vam animar.
3: Els nens, la canalla vostra, suposo que d'alguna manera també s'ha implicat, no?, en aquesta aventura.
2: Sí, els tenim a tots allà ficats i tant. Han estat ajudant-nos a preparar proves, ens han vist liades tots els dies i han anat a comprar i han anat a muntar material.
3: Però s'han engrescat d'hora o els ha costat una mica?
2: Bueno, els nostres, la veritat és que són petits, tenen 4 i 5 anys i, bueno, els anàvem fent partícips una mica explicant el que podíem, però realment han vist que les mames s'han liat molt en preparar coses i ho gaudiran el dia de la gincama, més que res.
3: Quin tipus de proves i jocs heu preparat?
2: Tenim des de proves d'enginy, una mica jeroglífics, de resolució d'enigmes, tenim altres proves més físiques, més dinàmiques, proves d'aigua, perquè imaginem que farà una mica de caloreta i això sempre ve de gust. I totes les proves van lligades una mica a un fil conductor, que és aconseguir superar-les per poder trobar un dels personatges que s'han perdut.
3: Mm-hmm. Per participar, els grups han d'estar coberts amb 4, amb 6, amb quantes persones poden participar?
2: Normalment, tenim grup des de 4, 6, 8 participants, el màxim és 10, llavors el que hem fet és que quan hi havia 3 o 4 participants els hem proposat d'ajuntar-los i ha tingut també molt bona rebuda la proposta.
3: Per on anirà aquest circuit?
2: Doncs mira, tenim un recorregut que va des de la plaça Joan Miró, que és on comencem, i a partir d'aquí doncs expliquem la història amb tot el fil conductor, l'objectiu de la gincama i li donem un mapa a cada participant de tot l'itinerari que han de fer. Les ubicacions són des de Can Saurina, a la plaça Pau Picasso, al parc del carrer Euskadi, les zones una miqueta la zona de, diguem, de la part de dalt, que acaba a la Pau Picasso. Tenim també la plaça Joaquim Mir i altres ubicacions una miqueta totes que envolten a la plaça Pau Picasso, que és on ha de finalitzar aquesta gincana, amb un espectacle final que dona fi a tota la gincana.
3: Escolta'm, aquesta història que explicareu en aquesta gincana, ens pots explicar, ens pots fer 5 cèntims?
2: Sí, i tant. Mira, la història va relacionada amb el tema de les bruixes, perquè, de fet, l'organitzem en col·laboració amb l'entitat de Bruixes Montornès.
3: Ah.
2: I llavors és per explicar que aquí a Montornès i als voltants hi havia bruixes, que es coneixen com a bruixes, però que en realitat eren remeieres, persones que ajudaven a curar i a sanar. Llavors s'explica que intentaven fer un remei per curar els nens del poble i que un bruixot dolent va interpretar que el que volien era matar el rei. Llavors, bueno, a partir d'aquí passen una sèrie de coses que no us faré spoilers, però acaba amb que un dels personatges és el que hem d'ajudar a buscar. Però bueno, és molt guai perquè les bruixes d'aquí de Montornès ens han explicat moltes coses de història real d'aquí de Montornès i als voltants que no coneixíem i que crec que està molt bé que els nens també puguin conèixer.
3: Clar, suposo que tota aquesta informació ara la traslladeu també a tots els participants en aquesta aventura i també coneixeran aquesta història, no? Aquesta petita
2: exacte,
3: història de Montornès.
2: Exacte, uh-huh. Sí, sí.
3: El tema és atractiu?
2: Sí, perquè a més, per tots els nens i nenes, quan els dius una bruixa, doncs s'imaginen un personatge dolent. I la gràcia està en treure una mica la idea de la bruixa com la dolenta de la berruga a la punta del nas, per veure que en realitat eren persones que intentaven curar i guarir a les persones del poble.
3: A la comunitat, sí. I, Sílvia, tot això ha comportat molta feina, treballs d'investigació o...
2: Home, Déu-n'hi-do.
3: Sí? Explica'ns...
2: I, sobretot, col·laboració, organització, i és el que deia la Bea abans, que totes són mames, totes tenim extraescolars, metges, reunions, històries, a part les nostres feines també. Jo, de fet, m'han hagut de substituir a l'escola per fer aquesta entrevista, o sigui que entre unes coses i altres, el més complicat és trobar el moment amb les vides que tenim avui dia, saps?
3: Clar, és complicat totes les tasques, no?
2: Sí. Jo, la veritat és que a tothom que li hem comentat s'ha engrescat de seguida i agrada la idea de donar una proposta de joc en família.
3: Clar.
2: Que al final el joc queda relegat a, bueno, doncs juguem a casa amb les joguinetes o juguem... Jocs de taula es juguen poc últimament i costa trobar aquell moment per posar-te a jugar amb els nens. I és el que deia abans, que agrada molt el participar de manera conjunta amb els nens amb un objectiu comú.
3: El joc és important i interactuar també. I a més, si és amb la família, encara més.
2: Exacte.
3: No sé si hem de saber alguna cosa més, Bea?
4: Bueno, jo, a part de la gincama, també doncs, volia convidar tothom a que pugui venir a l'espectacle de les 12. Vull dir que poder hi ha famílies i amb criatures i tal que potser no poden, o per horaris, o perquè finalment hem cobert totes les places i no poden entrar a la gincama, però que es poden acostar a la plaça Pau Picasso a partir de les 12 del migdia i que trobaran també una proposta molt xula. Ja es farà un espectacle que és molt participatiu, és l'espectacle El Gran Marremango del Pep Callau i els Pepsicoles i és un espectacle en el qual també participaran, interactuaran, riuran, no? Vull dir que també ho recomano moltíssim. Vale? Vull dir que poden haver-hi aquests dos graus d'implicació i que serem molt benvinguts.
3: Doncs ens quedem amb aquesta gincana a partir de les 10, una mica abans, tots els participants, i ja ens explicareu què tal ha estat l'aventura. Gràcies a la Bea Quintana, tècnica de participació, i gràcies també a la Sílvia Sánchez per blindar aquest temps que ens ha oferit a les mañanes. Gràcies, Sílvia.
2: Gràcies a vosaltres, merci.
3: Que vagi
2: adéu,
3: molt bé.
2: Bon dia.
1: Deixem la gincana i anem amb una mica més de música. Avui divendres, sabeu que és dia de novetats musicals, anem coneixent poquet a poquet què s'acaba de publicar. Hem escoltat ja el més nou en català de Joan Dausà i Mamaduixa i ja anem amb BTS, que estan super super actius, fa res que van treure el seu nou disc i ara proposen una nova cançó, Come Over.

0: Gerard Campmas Ferrer. Seguidament, a les 8, hi haurà actuacions als grups de cant i de dansa. I a mitjanit acabarà la jornada amb el Sant Rosari i també amb migues i caldo gratuïts per les persones assistents. La festa continuarà diumenge cap a les 11 del matí amb la missa rociera a la parròquia de la Mare de Déu del Carme i una actuació del Cor de l'Hermandat. Una altra proposta esportiva del cap de setmana és el 5è Memorial Gabriel La Cueva, que estarà diumenge. Començarà a les 9 del matí al pavelló del Sembles Bernedes i participaran un total de 9 equips, entre ells els 3 d'especials del Club Bàsquet Vila de Montornès. Recordem que aquesta competició és en memòria del montornesenc Gabriel La Cueva Martínez, jugador del club durant 10 anys. L'entrada és gratuïta, hi haurà servei de barra amb esmorzars i a partir de les 12, un vermut de germanor.
1: I ara movem el cap, i ara movem el cap, ara movem el cap aquí. Aquí la festa ho veia, sí, sí, sí.
0: I diumenge també tindrà lloc una gimcana impulsada per als pressupostos, dins dels pressupostos participatius més 30 Cosmos. Serà a partir de les 10 del matí amb inici a la plaça de Joan Miró. Les famílies amb infants entre 4 i 12 anys podran participar en un seguit de jocs i proves d'arreu del poble. I en acaba la gimcana, el grup de Pep Callau i els Pep Psicolen oferiran l'espectacle Marramangú a la plaça de Pau Picasso. Una altra proposta que tenim diumenge a Montornès és a 6:15 de la tarda, que es projectarà la pel·lícula Descuida i jo te cuido de Jay Blixon a l'Espai Cultural Montbarri. El film gira al voltant de la Marla, una dona freda i sense escrúpols que utilitza mètodes legals qüestionables per incapacitar judicialment desenes de jubilats. Un cop que aconsegueix la tutela legal, ingressa les seves víctimes en residències, pren el control de totes les seves propietats i actituds financeres i lucra venent, i es lucra venent les seves pertinences. Però el seu pla perfecte comença a torçar-se quan tria com a nova víctima la Jennifer Peterson, que amaga secrets perillosos i té un vincle directe amb un poderós i despietat cap de la màfia. Un cop acabi aquesta pel·lícula, el diumenge a l'Espai Cultural Montbarri es durà a terme un col·loqui. L'entrada és gratuïta i cal dir també que es fa a l'entorn del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de la gent gran. I acabem amb una altra proposta diumenge a la tarda a partir de 6:45 amb el show del grup de, amb el show de fi de curs de tot l'alumnat de dansa de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, el Teatre Margarida Xirgo. L'espectacle es diu Erradors Nord i compta amb la participació d'alumnes a partir de 5 anys i fins a persones adultes. L'entrada és gratuïta.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Nosaltres marxem avui ja de cap de setmana. Tornarem el dilluns amb tota l'actualitat de Montornès, l'esportiva, com ha anat el cap de setmana, batalla musical. Si voleu més ràdio, sabeu que la programació continua durant tot el cap de setmana aquí a Ràdio Montornès, que podeu recuperar altres programes de la Intersecció i de l'emissora a radio.montornès.cat i que a les 10 tenim el Territori Nocturn. Això també ho podeu tornar a escoltar al programa d'avui, que ha estat ben complet. Nosaltres marxem de cap de setmana, oi que sí, Sergi?
3: Ja.
0: Que vagi molt bé el divendres, el cap de setmana que gaudiu, i dilluns a les 5 ens tornem a trobar. Adéu.
2: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Combatre la calor. L'inici de l'estiu ve marcat per l'augment de les temperatures que aquest any es preveuen especialment elevades, amb la possibilitat d'arribar a xifres rècord a diferents indrets del territori català. Per aquest motiu, és important tenir clares les diferents mesures a seguir per tal d'evitar un cop de calor. Un dels riscs d'aquesta època de l'any és la deshidratació. Doncs amb la calor s'augmenta la sudoració i, com a conseqüència, més pèrdua d'aigua i minerals a través d'ella. Sentir cansament o mareig, tenir la pressió arterial baixa i patir taquicàrdies o rampes poden ser alguns dels símptomes de la deshidratació. Cal beure suficient aigua al llarg del dia, encara que no tingueu sensació de set. Endur-se una ampolla d'aigua quan esteu fora de casa pot ser una bona solució. Si l'aigua se l'escolta,

costa, podeu escollir altres opcions. Fer aigües aromatitzades. Es deixa l'aigua en una gerra macerada durant un parell d'hores o més, amb una llimona neta i tallada amb la seva pell i algunes fulles de menta fresca, per exemple. Però podeu posar la fruita o herbes aromàtiques que més us agradin. L'aigua de coco, el kombucha, les infusions o els tés amb gel, per exemple, gingebre i llimona, o bé l'aigua amb gas i llimona, són d'altres idees per preparar a casa o demanar al bar. En canvi, eviteu el refresc, les aigües comercials de sabors que porten edulcorants i les begudes alcohòliques, fins i tot la cervesa. Pel que fa a l'alimentació, hi ha aliments que també aporten aigua, com les fruites, les verdures i les hortalisses. Per tant, cal fer una alimentació rica en aquest grup d'aliments i assegurar la seva presència tant a dinar com a sopar. També és important evitar sortir a les hores del dia més caloroses i no fer exercici físic al migdia. Si sortiu, protegiu-vos amb gorra, ulleres de sol i protector solar i procureu passar per les ombres. Cal mantenir la temperatura de la casa, pot ajudar a ventilar a primera i última hora del dia i tenir les finestres tancades amb les persianes abaixades a les hores de més calor. Finalment, remulleu-vos al llarg del dia per mantenir la temperatura corporal, amb dutxes o banyar-vos al mar o a la piscina si teniu l'opció. Si no, refresqueu-vos amb una tovallola marada d'aigua a la cara, els canells i la nuca. Aquest estiu, hidrateu-vos suficient i tingueu cura sobretot dels nens i les persones grans, que són les més vulnerables a patir un cop de calor.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès. 91.2 FM.
4: Moments d'òpera.
5: Benvinguts. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
4: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
5: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzo-soprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzo-soprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que per desig personal de Maria Antonieta va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

0: 5.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Alma Viva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nezet-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà al so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Fígaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susana i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie Bonhoeffer era Marcellina, les dues dirigides per Jeanine Gnezet-Seguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so piu, cosa son, cosa faccio, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubí era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, querubí s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfallone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies, ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porge amor, qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa en la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtesa, i Fígaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Fígaro i Susanna. Fígaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtesa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació. Cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat al vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina. De nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a Dr. Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: Entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia, andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.
1: Che sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barberina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça,

0: Cançons de Fígaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que

0: significa que cadascú, a casa seva, fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
0: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost.

0: d'agost, exposició al Poble Gitano de Catalunya, Història i Cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, què tal, com esteu? Benvinguts a aquest matí de divendres 12 de juny de 2026. Doncs aquí estem de nou amb aquest temps que ens agrada perquè no fa massa calor ni massa fred. Estem allò, en una temperatura primaveral, que és guai, que ens permet entrar, sortir, anar amb màniga curta, i la veritat és que tot això s'agraeix. Quan pugem la temperatura i ja no sabem on ficar-nos, se'ns complica una mica la vida. Però ara mateix estem regalaos, que dic jo, ni frio ni calor. Doncs avui, divendres, ja divendres, Uau, com ha passat aquesta setmana? Ha estat un visto y no visto? Una setmana plena de propostes que hem tingut aquí a la ràdio. Hem fet tantes coses que durant el cap de setmana us oferirem alguns, que no tots, dels millors moments de la setmana. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Oh, bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Doncs de divendres, amb una energia especial.
2: Ja t'escolto amb ganes, eh?
1: Sí. Avui és dia de xurros, de porres, d'anar a gaudir a les nostres xurreries que tenim a Montornès, demanar... doncs a Cala Maria o a la xurreria Cruz, demanar allò, unos porritos, unos churros. És dia de mercat i els divendres a Montornès és pràcticament festiu, tot i que és laboral, però tota la gent que té festa doncs aprofita, dona una volta, i ara que tenim tot el mercat allà tot plegat a la Pau Picasso, ja no has d'anar a un lloc i a l'altre. De vegades, si vas a un lloc, ja no et dona temps d'anar a l'altre. És qüestió d'organització i de llevar-te molt d'hora. Ara no, pots sortir de casa amb tota la tranquil·litat que al mateix lloc trobaràs la fruita i trobaràs els complements. I clar, això jo crec que és molt adient per tothom. Sé que nunca llueve a gusto de todos i sé que hi ha gent que vol el mercat com estava abans. Però estigui on estigui, que estigui junt. Perquè si no està junt, per la gent, per als veïns i per les veïnes, és locura, perquè no pots anar a tot arreu. T'has d'organitzar molt bé el temps. I la gent gran doncs, té més dificultats per anar a un lloc i un altre, per el tema de la mobilitat. Per tant, és molt adient que el mercat estigui tot junt, on estigui, però tot junt. Ara està a la Picasso. I doncs això, podem donar una volta, fer les compres que tinguem que fer i voltejar, passejar, mirar, no sé, vull dir, i fins i tot doncs això, prendre un cafè, esmorzar, tot això sempre s'agraeix, no? I res, aquí estem nosaltres, que no podem fer xurros con porras, no podem anar a fer xurros con porras ni porras con xurros, ens hem de quedar aquí, no? I també s'agraeix, des de les petites finestres que tenim a Can Saurina, veiem que fa un dia esplèndid, que fa un sol de carallo, que tenim un cel blau i una llum espectacular, a mi m'agraden molt aquests dies, que fa una mica de frescor, però el sol està present. I la llum és, jo diria que una mica màgica. Hi ha dies que la llum és diferent, és molt atractiva, molt atraient, i això ens convida a sortir al nostre carrer i gaudir dels nostres veïns, de la nostra comunitat. Avui, a més, a Montornès hi ha moltes propostes que després us explicaré, perquè ara començarem. Miquel, tu que vens amb moto, ja des de primera hora, avui no t'has trobat sarau,
2: no,
1: o sí?
2: Avui no, no, pues, avui la carretera estava...
1: Estava bé?
2: Sí, sí, pues sí.
1: Doncs has tingut sort.
2: Per què?
1: Pues perquè avui tenim, aquest cap de setmana tenim el premi de Fórmula 1 i ja des de dilluns, als voltants de Montmeló, s'està coent tot el que representa aquest gran premi de Fórmula 1. N'hi ha molts tràilers, n'hi ha molts camions, n'hi ha moltes escuderies, n'hi ha molta gent que ja ve amb la seva logística, furgonetes camperitzades, tendes de campanya, gent que copa tots els hotels a la nostra comarca, tots els hostals, i doncs ve a gaudir d'aquest gran premi de Fórmula 1. al voltant de tot el circuit, doncs hi ha molt merchandising, ja hem vist, doncs, com et deia, puestos, camions sencers de puestos de samarretes, de tots els equips, ja sabeu, la bogeria de la Fórmula 1. Mira, a mi aquesta no em molesta massa, perquè com que fa poc soroll, s'aguanta molt més que les 24 hores, que és dia i nit, això et posa el cap com una bola. Però aquestes escuderies de la Fórmula 1 tenen uns motors més silenciosos, ni que sigui els darrers anys.
2: Sí,
1: oi?
2: Que és veritat, sí. Van
1: veritat?
2: Van reduir en certa manera el soroll d'aquests motors de la Fórmula 1. Van haver-hi queixes també per la gent aficionada al món del motor, els hi va sorprendre molt, no? S'havia com descafeinat l'essència de Fórmula 1, que abans era, doncs, com si fossin coets, no? Per dir-ho d'alguna manera,
1: era brutal.
2: Cada vehicle generava molt més soroll del que genera a dia d'avui. I també tenim la Fórmula 1 amb vehicles elèctrics, que aquesta encara fa molt menys soroll, no? No és el cas aquesta que ens visita aquest cap de setmana, però no m'he trobat incidències del trànsit respecte al tema de la Fórmula 1. M'imagino que demà i sobretot diumenge, sí que en hores punta d'accés al circuit, doncs sí que trobarem problemes i, bueno, al final els operatius també dels cossos de policia estan per això, no? Per intentar minimitzar al màxim, doncs, aquestes afectacions del trànsit i gestionar una miqueta l'accés i la sortida del circuit, no? Però si m'he trobat els companys aquest matí, Núria, a l'avinguda Ernest Lluch, fent poda dels arbres. Des d'aquí una salutació al Xavi, que estava ocupat en aquell moment quan jo passava amb una màquina d'aquestes, com si fos una motoserra, però d'aquestes llargues, que acaben, doncs, serrant les
1: rames més gruixudes.
2: Sí, les branques més gruixudes, aquelles que inclús, fins i tot el trànsit, poden ser un problema, no? Perquè es fan molt llargues i acaben invaint també la via, no?
1: Sí.
2: Allà estaven aquest matí, quan jo entrava, els he vist allà treballar.
1: El nostre jardiner especial,
2: companys,
1: el Xavi,
2: perquè no estava sol el Xavi, també estava la resta de companys de brigada, jardineria, allà treballant en aquells primers arbres que trobes quan comença l'avinguda Ernest Lluch, des de la part de la rotonda on tenim l'ametlla, no?
1: Doncs a tots els companys, que tingueu un bon dia, sobretot molta protecció 50 per al sol, els que treballeu al carrer, i un barret, que de vegades el sol incideix molt al cap i això dona mals de caps, que ens protegim tots, sobretot els que treballeu al carrer. Doncs després li dedicarem la primera cançó al Xavi, que sempre se'n recorda de nosaltres, avui ens recordarem nosaltres d'ell. Bé, avui tenim molta teca i vull començar justament posant sobre la taula aquest dispositiu especial de trànsit amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 que se celebra aquest cap de setmana a Montmeló. A partir d'avui, a les 7 del matí, doncs ja i fins les 4 de la tarda de diumenge, no es podrà estacionar a trams dels carrers del riu Congost, del Raiguer i de Montmeló. Allò que abans es feia, ara ja no es pot fer. Concretament, a Montornès, l'afectació principal serà la habilitació d'un accés per als vehicles del personal del circuit a la rotonda del carrer de Can Parellada, a l'altura de l'empresa Lucta. A la mateixa rotonda, a la rotonda d'accés a Can Masferrer, hi haurà un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra que filtrarà trànsit. Es permetrà l'accés del veïnat de Montornès Nord prèvia identificació i els vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Can Parellada, el Raiguer, el Congost i que disposin dels passis d'organització. Ja sabeu que la Romeria va cap a Can Masferrer. Vull dir que tot això suposo que ja ho tindran organitzat. Després us parlo de la Romeria. Ara, ja sabeu, aquest cap de setmana, Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló. Avui, també, l'alumnat de cinquè de les escoles Mugent, Palau d'Ametlla, Marinada i Sant Sadurní, que enguany participen al projecte cultural Emprenedoria a l'escola, venderan els seus productes al mercat setmanal. Avui tenim a la Pau Picasso els alumnes de l'escola Mugem, Palau d'Ametlla, Marina de Sant Sadurní, perquè ells treballen en aquest projecte d'emprenedoria i el que fan després és vendre els seus productes.
3: Us volem informar que el proper 12 de juny vendrem els nostres productes a la plaça Pau Picasso, des de les 9:15 fins a les 12.
4: Els nostres productes són plantes, pulseres, collars, estotxos i clauets. Ah, i animarem al matí amb una mica de música.
5: Els beneficis que obtindrem aniran destinats a l'associació Montornès Animal.
6: Hola, ciutadans i ciutadanes de Montornès del Vallès. Tenim una notícia molt important.
7: El 12 de juny, d'un quart de 10 a 12:15, a la plaça de Pau Picasso, la cooperativa Les Ametlles del Palau muntarà parada en el mercat per recaptar fons per lluitar contra el càncer.
8: Tindrem un munt de productes. Coses com segona mà, llibretes, caixa sorpresa i alguna sorpresa més. Els beneficis dels nostres ventes aniran a l'Hospital Vall d'Hebron.
9: El vostre suport és fonamental. Us esperem.
10: Som els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QEMA. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
11: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animal. Us esperem el divendres 12 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:15 fins a les 12. No us ho perdeu.
12: Voleu unes verdures exquisites? Doncs acudiu a nosaltres. Estem encantats de convidar-vos a venir
7: el 12 de juny
12: a la plaça Pau Picasso, de 9:15 fins les 12 del migdia, on muntarem la nostra parada.
13: Vendrem verdures conreades a l'hort de la nostra escola, productes ecològics i de proximitat.
14: Les verdures que vendrem són espinacs, enciams meravella, enciams de fulla llarga, bledes, carbassons, tomàquets, xerris, enciam romà i cogombres.
12: Us esperem a la plaça Pau Picasso. I recordeu, si bons productes voleu menjar,
15: a la nostra parada heu d'anar.
1: Correu, correu, que s'acaben. Són els productes dels nens i nenes de l'escola Mugem, Palau d'Ametlla, Marinada i Sant Sadurní. Des de 9:15 a 12:15 del matí, a la Pau Picasso, avui. Hi trobareu plantes aromàtiques, manualitats, verdures ecològiques, objectes de segona mà, clauers, pulseres, tot ho fan ells. Cada cooperativa donarà els beneficis a una entitat del poble o a una causa solidària. Bé, seguim amb el cap de setmana. Aquest cap de setmana es donarà el tret de sortida a la programació d'activitats de la Festa de Sant Joan, amb unes festes que es porten celebrant al barri de Montornès Nord des de fa 52 anys. Per novè any, el Club d'Atletisme Montornès organitza la caminada nocturna per celebrar les festes de Sant Joan. El 13 de juny torna la marxa nocturna de Sant Joan. És una iniciativa del Club d'Atletisme. Ells i les participants sortiran a les 9:30 des de la confluència entre els carrers de la Llibertat i Federico García Lorca. El recorregut és de 8 quilòmetres aproximadament. Des de fa uns anys, en comptes d'acabar el món subservants, ara arriben fins la sortida, que és el Parc Socioesportiu de Montornès Nord. Parlant en clau d'eleccions municipals, avui divendres FEM Montornès ha organitzat una assemblea oberta per iniciar el procés d'elecció de la persona, home o dona, que encapçalarà la seva llista per les eleccions 2027. Serà a les 6 de la tarda a l'Espai Cultural Montbarri. exhibició de fi de curs dels tallers del Casal de Cultura. Avui divendres a les 7 de la tarda, l'alumnat dels tallers de dansa del Casal de Cultura tancarà el curs amb una exhibició d'algunes de les coreografies que han après. El Teatre Margarida Xirgo serà l'escenari d'un espectacle de dansa el 12 de juny a les 7 de la tarda per posar el punt i final al curs 2025-2026. Hi actuaran les persones que segueixen els tallers de balls en línia, salsa cubana, bachata i sardanes, la tècnica municipal de normalització lingüística, la Reyes Barragán, serà la presentadora de l'acte. I sabeu que demà tenim campionat d'escacs de primavera? Doncs sí, dissabte 13 a les 9:30 a la plaça de la República, el Club d'Escacs Montornès tancarà el curs amb una nova edició d'aquest torneig per grans i petits, amb premis individuals i per equips. Avui al matí escoltarem el president de l'entitat, Salvador Miralles. Torna la romeria organitzada per la Hermandat Nuestra Senyora del Carmen a Montornès Nord. La Hermandat organitza la romeria 13 i 14 de juny. Les activitats comencen dissabte 13 de juny amb una processó que s'iniciarà cap a les 6 de la tarda a la parròquia de la Mare de Déu del Carme i que finalitzarà a Can Masferrer. Seguidament, cap a les 8, hi haurà les actuacions dels grups de cant i dansa, tal i com ens va explicar ahir a l'Antonio Jiménez, president de l'entitat. No vull marxar sense fer dos apunts més. Teatre, classe Casa en Flames, amb el grup d'abans avançat de l'aula de teatre. Serà dissabte 13 a les 7 al Margarida Xirgo. Ja sabeu que l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès farà una adaptació teatral de la pel·lícula Casa en Flames, del Dani de la Orden, un pel·liculón que podrem veure al Teatre Margarida Xirgo, interpretat per el grup avançat de l'Aula de Teatre de l'Escola de Música. Doncs vinga, aneu, 7 de la tarda, Teatre Margarida Xirgo. I ja per acabar, el Club Bàsquet Montornès celebra una nova edició del torneig més inclusiu que tenim al poble. És el Memorial Gabriel La Cueva de Montornès, que arriba a la seva cinquena edició. Serà aquest diumenge 14 de juny al pavelló del SEM Les Vernedes. Esteu tots i totes convidats. I és que el Club de Bàsquet Vila de Montornès va posar en marxa el trofeu a l'any 2022 a partir de la mort del jove montornesenc Gabriel La Cueva Martínez, jugador del club durant 10 anys. L'objectiu és reconèixer els valors del bàsquet i la esportivitat. El torneig va agafar el relleu de l'Special Cup, activitat que es va crear el 2021.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Sabeu que avui és el Dia Mundial del Treball Infantil? Doncs sí, l'objectiu és denunciar l'explotació infantil que es porta a terme en molts països del món, on s'obliga els nens i nenes a treballar i així negant-los el dret que tenen a l'educació, a la salut i a una vida plena que permeti el seu desenvolupament i benestar integral. Avui també és el dia del doblatge. Cada 12 de juny se celebra aquest dia per retre homenatge a totes aquelles persones que es dediquen a posar veu a distints personatges de forma professional. I també us diré que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Hem dit que era el Dia Mundial contra el Treball Infantil, doncs que quedi molt remarcat. Avui és Santa Florida i Aleida, Aleida, felicitats, que tingueu un dia meravellós, que aprofiteu per fer tot allò que tingueu en comptes a fer, i també volem, doncs, com sempre, felicitar totes les persones que estiguin d'aniversari. Xesca, Xesca, que tot, que tinguis un dia meravellós. Xesca, una abraçada ben forta per molts anys. Doncs aquesta és la persona que coneixem que avui celebra el seu aniversari, però segur que n'hi ha moltes més. Que tingueu un dia meravellós. I nosaltres comencem, com sempre, amb una mica de música. Potser avui necessitem l'ombrella, però per protegir-nos del sol. És Rihanna, i amb ella comencem. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Doncs anem a recordar que avui escoltarem el Salvador Miralles, ens parla del torneig d'escacs a Montornès. Però també hem convidat a la tècnica de participació ciutadana, perquè avui hem de parlar sobre els pressupostos participatius Mas 30 Cosmos, promoguts pel Departament Municipal de Participació Ciutadana. Doncs hi ha novetats i d'això parlarem de seguida. És moment de llibres i vinils. El Manolo Carrillo torna a la ràdio i ens porta un llibre i un vinil. A la secció de llibres, avui Elisa Levy. I a l'especial Discos, ens toca escoltar el nou disc de Paul McCartney. Acabarem el programa amb les coses d'Alicia. I ara anem ja amb la informació de servei. Contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Parlem amb el Juan Carlos Piña. Bon dia, Juan Carlos.
4: Bon dia. Aquest divendres a la província de Barcelona, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen. Podem arribar a màximes de 30 graus a Manresa, Rubí i Vic, 29 a Sabadell i Igualada, 28 a Barcelona, 26 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant les hores centrals a la component sud-est al litoral, fluix a moderat i a la resta a la component sud. És una informació d'EMET.
3: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Moreno. La trobareu a l'avinguda 11 de setembre, número 38, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 i el telèfon d'emergències de la policia local, 935721110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs arriben els pressupostos participatius més 30 Cosmos 2026 promoguts per al Departament Municipal de Participació Ciutadana. I en aquesta ocasió ens porten una novetat. Es tracta d'una gincana familiar, una proposta que tindrà lloc diumenge 14 de juny a partir de les 10 del matí amb inici a la Joan Miró. Per això hem convidat avui a la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Bea?
1: Molt bé.
0: Mira. Tornem a parlar amb aquesta segona activitat de l'any. Encara hi queden més, no?
1: Bueno, segona activitat, no, seria ja la quarta activitat de l'any.
0: Perquè la quarta, déu-n'hi-do.
1: Vam començar l'any amb l'Stopping, la primera edició de l'Stopping, que tindrà una segona edició a l'octubre. Després vam fer la trobada de clàssics, que va ser al maig, fa poquet. Després vam fer el torneig de màgic, de les cartes màgic.
0: La setmana passada.
1: La setmana passada. Sí. I ara doncs, venim amb aquesta nova proposta, que és la gincama familiar, amb espectacle també familiar, per acabar, el colofón.
0: Quarta, ja.
1: Després ens quedarà Halloween i finalment l'última.
0: Dos
1: més. Sí, l'última de Stopping.
0: Molt bé. Aquesta és una novetat, és tota una novetat. Parlarem amb una de les organitzadores, a la Sílvia Sánchez, que el Miquel l'està trucant ara mateix, però com arriba la gincana als pressupostos Mas 30 Cosmos, Bea? Suposo que com totes les activitats,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és el que t'anava a dir. Com però, totes les activitats, no?
0: Però elles... això és algo que fins ara no s'havia fet.
1: Bueno, és que els pressupostos fan emergir aquest tipus de propostes, no? I cada any poden sortir propostes noves, no? I en aquest cas, doncs, bueno, van ser un grup de tres mares de l'escola Mugent i que, bueno, es van apropar com qualsevol altra proposta, van presentar la seva proposta i, bueno, vam parlar amb elles, tenien clar que volien fer alguna activitat per famílies adreçada, doncs, això, a públic familiar i a partir d'aquí, doncs, van decidir que farien, doncs, això, la gincama i, bueno, es van presentar a l'assemblea i va tenir suport del
0: públic.
1: Però suposo
0: que per vosaltres molt ben rebuda.
1: Sí.
0: Perquè és una cosa diferent al que s'havia fet fins ara.
1: Sí, bueno, he de dir que totes les propostes són benvingudes, eh? Tant les que són novetat com les que decideixen repetir, eh? Però, bueno, en aquest cas sí, és una proposta, doncs, maca, però ja et dic, és que jo em casaria amb totes les propostes que ens han arribat, eh? Vull dir que... I en aquest sentit, doncs, bueno, és una proposta que vol treballar, doncs, això, no? El vincle, la família, amb els amics i, doncs, dedicar un matí a fer activitats que puguin, doncs, això, treballar, doncs, l'amistat, la família, amb una proposta molt lúdica i molt divertida.
0: Donem l'entrada a la Sílvia Sánchez. Hola, bon dia, Sílvia. No tenim ara connexió. A veure si el Miquel... Explica'ns una mica quanta gent hi participa en aquest grup.
1: Doncs, bueno, tots els grups motor, mínim han de ser tres persones, no? I en aquest cas, sí, són tres dones, doncs, que tiren endavant aquesta proposta amb molta energia.
0: Qui són?
1: Doncs tenim a la Tània, a la Sílvia i a la Susana, que estan al darrere d'aquesta proposta. Són mares, com totes,
0: amb fills,
1: mares,
0: no? Amb fills, clar, i filles.
1: Que combinen la seva feina, el seu paper com a mares, no? I a més es lien, doncs, amb això. I sé que estan liades també amb l'EDE i, bueno, amb altres, amb les AFES i, bueno, és molt divertit intentar, doncs, treballar amb elles perquè van igual d'estressades que jo, però en aquest estrès sempre encabim aquestes feines, no? I aquestes, quan ho fas amb il·lusió, doncs tot s'hi pot, no?
0: Em sembla que ara sí, tenim a la Sílvia. Sílvia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, què tal?
2: Hola, bones.
0: Sílvia, explica'ns una mica com veu rumiar tot estrès presentar-vos als Mas 30 Cosmos.
2: Doncs mira, ens vam enredar una mica entre nosaltres. Ai, qui us semblaria si ho fem i tal? I la veritat és que són persones que ens animem bastant a fer qualsevol cosa. I ho va proposar la Tània, va dir que li agradaria participar en aquests pressupostos fent alguna cosa pels nens i sobretot pels nens amb les famílies, que de vegades hi ha propostes una mica que són dedicades amb ells, però dediquem poca estona al temps amb ells. O sigui, ells juguen molt i ells tenen moltes coses a fer, però per fer-ho de manera conjunta amb interacció amb adults i passar una bona estona, trobaven que feia falta alguna proposta. I mira, per això ens vam animar.
0: Els nens, la canalla vostra, suposo que d'alguna manera també s'ha implicat, no?, en aquesta aventura?
2: Sí, sí, sí. Els tenim a tots allà ficats i tant. Han estat ajudant-nos a preparar proves, han estat, bueno, ens han vist liades tots els dies i han anat a comprar i han anat a muntar material.
0: Però s'han engrescat d'hora o els ha costat una mica?
2: Bueno, els nostres, la veritat és que són petits, tenen 4 i 5 anys i, bueno, els anàvem fent partíceps una mica explicant el que podíem, però realment han vist que les mames s'han liat molt en preparar coses i ho gaudiran el dia de la gincama, més que res.
0: Bea, a quin tipus de família es va adreçar d'aquesta activitat?
1: Bueno, nosaltres, parlant amb el grup motor i així, vam pensar que no és que hi hagi un límit, vull dir que la família valorarà, doncs, si és adient aquesta activitat a la seva realitat, no? O sigui que dèiem, bueno, doncs, que siguin famílies o que siguin almenys nens de 3 anys en endavant fins a 11 o 12 anys, no? Que és el que pensàvem que seria interessant. Si alguna família ve amb un bebè, doncs que portin el cotxet, m'entens? Vull dir, la idea és que, com que la gincama, doncs és una ruta per diferents indrets al poble, doncs clar, també veiem adient, doncs, que fos per famílies que els nens i nenes tinguin ja una certa edat, doncs, per poder caminar, però si no, són benvinguts els cotxets,
0: Quin tipus de proves, no sé si la Bea o la Sílvia, quin tipus de proves i jocs heu preparat?
1: Això la Sílvia, que són les ideadores de les proves.
2: Tenim des de proves d'enginy, una mica jeroglífics, de resolució d'enigmes, tenim altres proves més físiques, més dinàmiques, proves d'aigua, perquè imaginem que farà una mica de caloreta i això sempre ve de gust. I totes les proves van lligades una mica a un fil conductor, que és aconseguir superar-les per poder trobar un dels personatges que s'han perdut.
0: Sí que és veritat que per participar els grups han d'estar doncs, coberts amb 4, amb 6, amb quantes persones poden participar?
2: Normalment, bueno, tenim grups des de 4, 6, 8 participants, el màxim és 10. Llavors, el que hem fet és que quan hi havia 3 o 4 participants els hem proposat d'ajuntar-los i ha tingut també molt bona rebuda la proposta.
0: Quants grups sortiran?
2: Surten uns 14-15 grups de moment.
0: De moment?
1: Sí, perquè tenim les inscripcions obertes fins avui a les 2 del migdia. Llavors tanquem inscripcions i amb els que tinguem acabem de configurar els grups. Sí que, com deia la Sílvia, no?, quan tenim un grupet, hem tingut un parell de grups de 3 persones i de 4. Llavors els hi proposem que vagin junts perquè així també s'automotiven. Els nanos quan van amb més canalletes s'automotiven. I més o menys ens quedaran, si s'apunten algun grup més fins a les 2, doncs, bueno, pot ser que acabem.
0: Però
1: doncs,
0: no hi ha tope?
1: 13, 14.
0: Bé, no hi ha tope?
1: Sí, hi ha el tope està a 20 grups, vale? Llavors, en funció de si ara se'ns apunta un grup de 10, doncs ja el deixem tal qual, però si se'ns apunta un grup de 3, intentarem ajuntar-lo amb algun altre. Vull dir, però al màxim poden ser 20 grups, perquè funcioni bé. També pensem que és una gincama amb unes 20 proves, entre proves i interproves, i llavors per distribuir a tots els grups i que facin un circuit circular, doncs al màxim eren uns 20 grups.
0: Per on anirà aquest circuit?
1: Això
0: com
1: diu
0: serà?
1: Sílvia.
2: Doncs mira, tenim un recorregut que va des de la plaça Joan Miró, que és on comencem, i a partir d'aquí doncs, expliquem la història amb tot el fil conductor, l'objectiu de la gincama, i li donem un mapa a cada participant de tot l'itinerari que han de fer. Les ubicacions són des de Can Saurina, a la plaça Pau Picasso, al parc del carrer Euskadi, les zones una miqueta, la zona de, diguem, de la part de dalt, que acaba a la Pau Picasso. Tenim també la plaça Joaquim Mir i altres ubicacions una miqueta totes que envolten a la plaça Pau Picasso, que és on ha de finalitzar aquesta gincana, amb un espectacle final que dona fi a tota la gincana.
0: Escolta'm, aquesta història que explicareu en aquesta gincana, ens pots explicar, ens pots fer 5 cèntims?
2: Sí, i tant. Mira, la història va relacionada amb el tema de les bruixes, perquè, de fet, l'organitzem en col·laboració amb l'entitat de Bruixes Montornès.
0: Ah.
2: I llavors és per explicar que aquí a Montornès i als voltants hi havia bruixes, que es coneixen com a bruixes, però que en realitat eren remeieres, persones que ajudaven a curar i a sanar. Llavors s'explica que intentaven fer un remei per curar els nens del poble i que un bruixot dolent va interpretar que el que volien era matar el rei. Llavors, bueno, a partir d'aquí passen una sèrie de coses que no us faré spoiler, però acaba amb que un dels personatges és el que hem d'ajudar a buscar. Però bueno, és molt guai perquè les bruixes d'aquí de Montornès ens han explicat moltes coses de història real d'aquí de Montornès i als voltants que no coneixíem i que crec que està molt bé que els nens també puguin conèixer.
0: Clar, suposo que tota aquesta informació ara la traslladeu també a tots els grups motors i a tots els participants en aquesta aventura i també coneixeran aquesta història, no? Aquesta petita
2: exacte,
0: història de Montornès.
2: Exacte, uh-huh. Sí, sí.
0: El tema és atractiu? Per
2: la
0: vosaltres sí,
2: sí,
0: no? Per vosaltres sí, però...
2: Sí. Sí, perquè a més, per tots els nens i nenes, quan els dius una bruixa, doncs s'imaginen un personatge dolent. I la gràcia està en treure una mica la idea de la bruixa com la dolenta de la berruga a la punta del nas per veure que en realitat eren persones que intentaven curar i guarir a les persones del poble.
0: A la comunitat, sí. I, Sílvia, tot això ha comportat molta feina, treballs d'investigació o...
2: Home, Déu-n'hi-do.
0: Sí? Explica'ns...
2: I, sobretot, col·laboració, organització, i és el que deia la Bea abans, que totes són mames, totes tenen extracolars, metges, reunions, històries, a part les nostres feines també. Jo, de fet, m'han hagut de substituir a l'escola per fer aquesta entrevista, o sigui que entre unes coses i altres, el més complicat és trobar el moment amb les vides que tenim avui dia, saps?
0: Clar, és complicat totes les tasques, no?
2: Sí.
0: I quan organitzeu una proposta com aquesta, que a més té seguiment, a l'any que ve tornareu i a l'altre també tornareu, suposo que el tema, l'eje conductor, serà el mateix o buscareu un altre?
2: Doncs no ho sé, la veritat, això tenim per veure.
1: T'has avançat molt, eh? Encara hem de pair que estan fent la primera edició.
0: El primer, però clar.
2: A veure quina acceptació té, a veure com surt tot, i en funció d'això, doncs ja veurem.
0: Ja veurem. Doncs vinga, tirarem cap endavant una iniciativa nova, la primera vegada que arriba al Mas 30 Cosmos, aquesta activitat, una gincana. A més, una gincana que abans... anys enrere era un joc molt recurrent, però que amb les noves tecnologies ha quedat una mica com enterrat. Però
2: sí,
0: amb aquesta...
2: Gràcia, sí.
0: Clar, aquesta iniciativa suposo que motiva molts pares i mares a participar i hem vist que per les persones que ja estan inscrites és una activitat molt atractiva.
2: Sí, sí, sí. Jo, la veritat és que a tothom que li hem comentat s'ha engrescat de seguida i agrada la idea de donar una proposta de joc en família.
0: Clar.
2: Que al final el joc queda relegat a, bueno, doncs juguem a casa amb les joguinetes o juguem jocs de taula jugant poc últimament i costa trobar aquell moment per posar-te a jugar amb els nens. I és el que deia abans, que agrada molt el participar de manera conjunta amb els nens amb un objectiu comú, saps?
0: El joc és important i interactuar també. I a més, si és amb la família, encara més.
2: Exacte.
0: A mi m'agradaria, Sílvia, que encara hi som a temps, convidar una mica a tota la gent que ens pugui estar escoltant ara mateix, que potser estan a casa, que no s'han assabentat i que podrien encara entrar a participar en aquesta proposta que ens arriba al Mas 30 Cosmos.
2: I tant, sí, sí. Benvinguts siguin tots.
0: Doncs vinga, Bea, que comenci la festa. No sé si hem de saber alguna cosa més, Bea.
1: Bueno, jo, a part de la gincama, també doncs, volia convidar tothom a que pugui venir a l'espectacle de les 12. Vull dir que poder hi ha famílies i amb criatures i tal que potser no poden, o per horaris, o perquè finalment hem cobert totes les places i no poden entrar a la gincama, però que es poden acostar a la plaça Pau Picasso a partir de les 12 del migdia i que trobaran també una proposta molt xula. Ja es farà un espectacle que és molt participatiu, és l'espectacle El Gran Marremango del Pep Callau i els Pepsicoles, i és un espectacle en el qual també participaran, interactuaran, riuran, no? Vull dir que també ho recomano moltíssim. Vale? Vull dir que poden haver-hi aquests dos graus d'implicació i que serem molt benvinguts.
0: Doncs vinga, tornem a recordar on comença aquesta aventura.
1: Comença a la plaça de Joan Miró a les 10 del matí. En els grups participants els hi direm que arribin una miqueta abans, perquè després en allà també han d'omplir uns paperets i se'ls hi ha d'explicar doncs, el fil conductor d'aquesta activitat. Llavors després ja comencem. I l'acabament de la gincama serà a la plaça de Pau Picasso, on un cop arribin també tindran un obsequi, un refrigeri, no? Perquè imaginem que arribaran cansadets, així que doncs, tindrem aquest detallet amb tots ells i elles, i després ja gaudirem de l'espectacle del Gran Marremango. Vull dir que convido tothom a que pugui assistir aquest diumenge, que reservin el diumenge al matí per nosaltres.
0: I recordeu, fins a les 2 de la tarda d'avui podeu fer la inscripció perquè encara podeu participar en aquesta proposta, en aquesta gincana familiar.
1: Sí, sí. Fins a les 2 tindrem les inscripcions obertes.
0: I encara hi ha places, important.
1: Sí, sí, sí. En funció, com et comentava abans, si ara d'aquí a les 2 hi haguessin molts grups i fossin petitets, encara els podríem encabir perquè podríem ajuntar grups petits, fins a un total de 20 grups, vale?
0: Doncs aprofitem, Bea.
1: Vale, doncs mira, aprofito que tinc el micro per Vinga. Fer una mica d'espoiler del projecte. Dir-vos que de cara al setembre comencem la nova edició del Més 30 Cosmos, vull dir que en allà també farem públiques les condicions d'aquesta 5a edició, i totes aquelles persones que tinguin un projecte com elles, no? Que diu, ai, ens agradaria fer això, però no sabem com, perquè no som entitat, però tenim una idea que ens fa il·lusió, doncs que sàpiguen que poden presentar la seva proposta. Al setembre farem públiques les dates, però més o menys obrim doncs, projectes des de l'octubre fins a principis de novembre, i que totes les idees seran benvingudes. Un cop es presenten, valorem una mica la viabilitat de la proposta, i al novembre fem l'assemblea. Vull dir que benvinguts als projectes que repeteixin, que, com deia abans la Núria, una mica la Sílvia s'ha espantat perquè no han fet la primera edició i ja estaven proposant de repetir-la. Vull dir que entenc el susto de la Sílvia, però que sàpiguen que són benvingudes totes aquelles propostes que s'han realitzat i que els promotors les han gaudit, i totes aquelles noves propostes que puguin sorgir en la 5a edició.
0: Doncs vinga, tirem cap endavant el Mas 30 Cosmos i totes les activitats. Ara, dissabte, ens quedem amb aquesta gincana familiar.
1: Diumenge 14.
0: Sí. Doncs ens quedem amb aquesta gincana a partir de les 10, una mica abans, tots els participants, i ja ens explicareu què tal ha estat l'aventura. Gràcies a la Bea Quintana, tècnica de participació, i gràcies també a la Sílvia Sánchez per blindar aquest temps que ens ha oferit a les mañanes. Gràcies, Sílvia.
2: Gràcies a vosaltres. Merci.
0: Que vagi
2: Adéu,
0: molt bé.
2: Adéu,
0: bon dia. Adéu, bon dia. Bé, gràcies, com sempre. I ja sabeu, si ens esteu escoltant i teniu idees, al setembre la Bea Quintana ens donarà tots els detalls per una nova edició, la 5a, dels Más 30 Cosmos. Gràcies.
1: Gràcies.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
4: Estàs escoltant...
6: Ràdio Montornès, 91.2

0: Avui parlarem d'un gènere cinematogràfic amb molta càrrega explosiva, el cinema bèl·lic. Ara bé, provarem d'ometre aquelles pel·lícules de guerra absurda, tipus Rambo, per investigar films molt bons que s'han servit de la recreació històrica amb elements de ficció per fer-nos reflexionar sobre els desafortunats conflictes armats. És a dir, parlarem del cinema bèl·lic a base de pel·lícules antibel·licistes. Les pel·lícules sobre la guerra acostumen a versar sobre conflictes reals. Així doncs, el primer títol del que parlarem ens situa a la Primera Guerra Mundial. Rere la càmera, un dels grans cineastes de tots els temps, Stanley Kubrick. La data, el 1957. El títol, Senderos de Gloria.
1: Ordené un ataque. Y sus tropas se negaron a atacar.
2: Mis tropas sí atacaron, señor, pero no pudieron llegar.
1: Porque no lo intentaron, coronel. Lo vi con mis propios ojos. La mitad de sus hombres ni salió de las trincheras.
2: Un tercio de mis hombres quedó inmovilizado por la intensidad del fuego.
1: No haga trampas con los números.
0: Kirk Douglas protagonitzava el film en el paper del coronel Dax. L'argument ens situa a les files franceses, on un batalló es rebel·la contra el seu comandament per obligar-los a combatre en un front on tenen la mort assegurada. El general, convençut que els soldats són només carn de canó, ordena atacar els seus propis homes per obligar-los a lluitar una batalla impossible. El coronel Dax, però, es posarà al costat dels seus homes per salvar-los d'una mort segura. Senderos de Gloria és un clàssic del cinema, tant pel director, com pels actors, com per l'argument, i construeix un evident missatge antibèl·lic. Saltem ara en el temps, i bastant, perquè ens situem a la dècada dels 90, concretament al 93, i encetem el cinema de la Segona Guerra Mundial, que ens acompanyarà fins al final de la secció, amb una pel·lícula duríssima però mítica, La Lista de Schindler.

0: El rei Midas del cinema, Steven Spielberg, va dirigir a Liam Neeson i Ralph Fiennes en aquest clàssic antibèl·lic sobre un empresari alemany que fa l'impossible per salvar 1.000 jueus durant l'Holocaust. La pel·lícula és una autèntica joia, en blanc i negre però amb algun toc de color totalment pensat. D'una gran sensibilitat amb molt bona música, va arrasar amb 9 Òscar, incloent tots els premis grossos. I per joia, la que tractarem a continuació, un film italià, sobre la Segona Guerra Mundial, dirigit per l'estrambòtic Roberto Benigni, La vida és bella. El film, de l'any 98, és una deliciosa història sobre un pare jueu que prova de protegir el seu fill de les barbaritats de la guerra fins a l'últim alè. Va guanyar desenes de premis a Europa i 3 Òscar. Música, actor principal per Benigni i millor pel·lícula estrangera. I acabarem el repàs amb una superproducció, també de Spielberg, amb Tom Hanks i Matt Damon, entre altres actors, Salvar el soldado Ryan. Una recreació espectacular de la invasió americana a Europa, amb uns primers 40 minuts al·lucinants a nivell visual sobre el desembarcament de Normandia. Potser per això els Oscars van premiar el film amb l'estatueta millor direcció, millor fotografia, muntatge i les dues categories de so. Repassem, doncs, els imprescindibles del cinema bèl·lic amb crítiques a la guerra. Senderos de Gloria, La llista de Schindler, La vida és bella i Salvar el soldado Ryan. Bon cinema i fins aviat!
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn, a Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris. Ràdio Montornès.